0: Reformas Carrete, una empresa que cuenta con un equipo de expertos profesionales especialistas en todos los sectores. Fíjate, llevan más de 30 años dedicados a la reforma integral y decoración de viviendas, despachos y locales, con fabricación propia de muebles de cocina y baño, puertas blindadas e interior, altillos y suministros de todo tipo de electrodomésticos y materiales como el mármol y la cerámica. Además, Reformas Carrete es una empresa recomendada por Luis Rodríguez en Momentos. Son de confianza. Lo que buscabas. Reformas Carrete, en Avenida Meridiana 232, junto Metro Navas. Teléfono 93-351-9261. 93-351-9261.
1: Hola Luis, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Mira Luis, es que me voy a casar.
2: Ah, sí, felicidades. Sí.
1: Gracias. Y mira, y mi novio y yo hemos pensado pues que tú nos podías recomendar una tienda de muebles y eso.
2: Por supuesto. ¿Tienes para anotar?
1: Sí.
2: Muebles Meca.
1: Sí.
2: En la calle Industria 23.
1: Uh-huh.
2: De Sant Boi, en el Baix Llobregat.
1: Sí. ¿Me podrías dar el teléfono?
2: Claro. Apunta.
1: Sí.
2: 93 640 86 14.
1: Vale, 93 640 86 14. Vale, muchísimas gracias, Luis.
3: Muebles Meca del Grupo Intermóvil. La mejor forma de comprar muebles de calidad sin que lo note el bolsillo. Muebles Meca, en la calle Industria 23 de Sant Boi, en el Baix Llobregat. Teléfono 93-640-8614. Muebles Meca. 93-640-8614.
4: Hola, soy María José González, directora de Clínica Dental Peiri, tu clínica de confianza. En Clínica Dental Peiri te ofrecemos la última tecnología en implantes de carga inmediata. Sin dolor y en un solo día te devolvemos la sonrisa. Llámame y reserva tu hora.
5: Clínica Dental Peiri, tu clínica de confianza. Teléfono 93-216-0210. 93-216-0210. Clínica Dental Peiri, tu clínica de confianza.
6: La ciencia ha confirmado que el envejecimiento y muchas enfermedades degenerativas están relacionadas con el déficit de antioxidantes. Y entre todos ellos, el hidrógeno destaca como el antioxidante más poderoso, capaz de ayudarnos a lograr una longevidad saludable. Con Agua Xana, beber agua hidrogenada es la forma más práctica y efectiva de cuidar tu salud cada día. Llama ahora al 93-638-0003 o visita aguaxana.com y da el paso hacia una vida más saludable con Agua Xana.
7: Estás escuchando
8: Momentos con Luis Rodríguez, la trobada de cada nit.
7: Al principio es alegre, divertida, especial, fantástica, ocasional. Luego quieres más y la buscas, la pides, la necesitas día y noche. El día que no la tienes es cuando realmente la conoces. Ahí es donde compruebas su verdadero efecto. En ese momento es cuando ves su verdadera cara, su lado más miserable.
9: Momentos con Luis Rodríguez.
10: Hola, buenos días. ¿Puedo pagar con tarjeta?
11: Sí, no se preocupe.
10: Pues a mi objetivo en la vida, por favor.
12: Dicen que hay un taxi que te lleva a tu objetivo en la vida.
11: ¿Sabe dónde es o pongo el GPS?
10: Sí, no se preocupe, le voy indicando.
11: Vale, pues vamos para allá.
13: El objetivo en la vida.
11: Caso que me suena. Eso queda por la estación, ¿no?
10: Sí, por ahí.
12: Ese taxi es la constancia. Y sí, te lleva. Construye, porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
9: Coca o cocaína. A partir dels anys 70, augmenta l'ús de cocaïna en les seves diferents formes i vies d'administració i es defineixen els aspectes legals, psicosocials i clínics. La família de l'Erythroxylaceae és una planta de l'ordre de les geraniàcies de la qual s'obtenen les fulles de coca. Per diferents procediments i manipulacions químiques apareix la pasta, el clorhidrat i la base de la cocaïna.
13: Mecanisme d'acció de la cocaïna. Des de l'inici, es coneixen els seus efectes com anestèsic local i fort vasoconstrictor. L'acció principal de la cocaïna és d'un potent estimulant del sistema nerviós central. Actua en diferents punts del cervell i és capaç d'alterar el funcionament de determinats neurotransmissors, substàncies que participen en la transmissió dels estímuls nerviosos. L'alteració d'aquestes substàncies fa que el consum recreatiu i esporàdic acabi sent crònic i, en alguns casos, compulsiu. L'ús de cocaïna, sobretot si és per via endovenosa o pulmonar, desencadena tolerància, forta dependència i síndrome d'abstinència. La revisió del DSM-3R ja reconeixia la dependència a la cocaïna. Pèrdua de control o incapacitat de rebuig, compulsió a la droga, malgrat que s'hagi aconseguit l'estat eufòric, consum continuat, malgrat les conseqüències, o negació de l'existència del consum o dels problemes que se'n deriven. Efectes i manifestacions clíniques de la cocaïna. Els efectes d'una droga, en aquest cas la cocaïna, depenen de la dosi, la via d'administració, la freqüència d'ús, de les expectatives de l'usuari i de les seves característiques personals i ambientals. Efectes físics i complicacions mèdiques de la cocaïna. El sistema cardiovascular, vasoconstricció, hipertensió, taquicàrdia, arrítmies, en fases avançades, bradicàrdia i fibril·lació ventricular, angines de pit i infarts. A l'aparell respiratori, respiració ràpida i irregular, a dosis altes, parada respiratòria, bronquitis, fibrosi pulmonar, tuberculosi, etc. Al sistema gastrointestinal, anorèxia, nàusees, vòmits i diarrees, metabolisme, hipertèrmia, malnutrició, alteracions dentals i fatiga crònica. Als ulls, midriasi, és a dir, pupil·les dilatades, vasoconstricció, nistagme vertical. Al nas, patologia del septe nasal i sinusitis. Infeccions en ús endovenós, hepatitis, miocarditis, infecció per VIH, sida, etc. Al sistema nerviós, trastorns del son, mal de cap, hemorràgies cerebrals, hipertèrmia, convulsions, polineuropaties, atròfia cerebral. A l'aparell sexual, augment de la libido a l'inici, després disminució. Amenorrea, avortaments o problemes del fetus o del nadó. Als accidents, problemes traumàtics secundaris, complicacions per substàncies afegides, adulterants, complicacions psiquiàtriques i psicològiques pel consum de cocaïna, compulsió i altres trastorns de conducta, eufòria, alteració de les sensacions, excitabilitat, irritabilitat, agressivitat, ansietat, inquietud, agitació, atacs de pànic, dèficits d'atenció, concentració i memòria, alteracions de la son, insomni, estats disfòrics, estats bipolars, maníaco-depressius, apatia, depressió, intents de suïcidi, psicosi aguda, trets paranoics, al·lucinacions, deteriorament de la personalitat, disminució del desig sexual, disfuncions. Causes de mort per cocaïna. Sobredosi, dosi letal per a la població general, 1,2 grams, parada respiratòria. Hipersensibilitat, per dèficit d'esterases, que són els enzims que hidrolitzen la cocaïna. Absorció massiva per la mucosa intestinal o vaginal, bosses de contraban. Cardiopatia isquèmica aguda, és a dir, infart, fibril·lació ventricular. Crisis hipertensives, hemorràgia cerebral. Hipertèrmia maligna, estatus epilèptic, accidents i suïcidi. Sociopatia del cocaïnòman. Depèn de l'edat, el nivell cultural i la classe social, formes i vies de consum, etc., el resultat pot arribar a situacions extremes segons les circumstàncies personals i l'entorn social, i podem trobar problemes econòmics, laborals, familiar o conjugals, fracàs escolar, tràfic de drogues i violència i actes delictius. L'augment de consum de crack als Estats Units i el seu consum compulsiu van fer augmentar la criminalitat. Tractament del cocaïnòman. Línies generals. El tractament ha de ser global i cal abordar tots els aspectes del problema. No existeix un tractament únic per a cocaïnòmans. Cal anar a centres i professionals entrenats per tractar diferents tipus de drogues i establir un pla terapèutic que pot incloure diversos mètodes i tècniques de tractament.
14: Mètodes farmacològics per a la intoxicació aguda, la simptomatologia d'abstinència, les complicacions psiquiàtriques i altres patologies associades. Mètodes i tècniques psicosocials. Psicoteràpia de suport individual i grupal. Informació i educació. Teràpia de suport familiar. Tècniques de control, de modificació del comportament, contractes contingents, etc. D'habitació i altres tècniques. Mètodes complementaris. Esport, suplements vitamínics i dieta.

0: Momentos, un programa de confidències, a viva veu.
1: Xavi, sóc la Montse, vull dir, ja saps qui sóc, jo també t'estimo moltíssim. Com podràs comprovar, estic molt agressiva i de més amb tu. Et demano perdó, ja no sé quantes vegades t'ho he demanat, però vull que sàpigues que tu, Joan, sempre has sigut el meu príncep blau i no vull fer-te mal, tot al contrari. Només vull fer-te feliç a tu i a la meva filla, a la nostra filla, a la Paula, que t'estimo molt, t'adoro, ets una bellíssima persona i tot el malament que ho estic fent passar jo ara vull que ho comparteixis amb mi. T'estimo.

0: Aprofito aquesta ocasió per desitjar-te molta, molta sort amb aquesta feina i dir-te que t'estimo moltíssim i que moltes gràcies per estar sempre al meu costat i per tot el que m'has ajudat a pesar de tenir només 16 anys. Andreu, t'estimo moltíssim.
1: Soc Joana Josep. Només és per dir-te que t'estimo molt, que gràcies per aquests 3 anys que ens hem tornat a retrobar i que sàpiga, encara que no puguem estar junts, que ets l'amor de la meva vida, que t'estimo. Algun dia podrem estar junts. Així ho espero. T'estimo, carinyo.
2: Hola, Enric. Feliç cumpleanys. Desitgem l'Andreu i jo i volem donar-te moltes gràcies per l'ajuda que sempre ens has donat. Sempre has estat al nostre costat i sobretot ara, que han passat uns moments molt dolents i tu has estat aquí. El nen diu que ets un pare excepcional i que seria molt bo que fossis un exemple per totes les parelles separades. Volem que sàpigues que estem aquí amb tu sempre i que pots comptar amb nosaltres. Feliços 58 anys, Enric.

0: Brisi, ¿nos explicas de quién nos vas a hablar?
1: Sí, de mi abuela.
0: Muy bien. Pues cuando tú quieras.
1: Bueno, te explico un poco primero.
0: Por favor.
1: Bueno, pues nada, que murió en el pasado febrero y bueno, que no le encajé bien, no muy bien.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, de hecho no sabíamos que iba a pasar así, que no fue nada inesperado ni... No sé qué me pasó.
0: Uh-huh.
1: Me desesperé bastante. Y bueno, lo que pasó fue que cuando ya terminó todo y se murió y tal, pues no hice nada más que llorar y el día, hasta el día del entierro, pues igual, ¿no? Llorando todo el día y...
0: Sí, sí.
1: Y no sé, lo que escribí, no tenía pensado escribir, o sea, yo en ningún momento pensé en escribir algo, pero me salió así, no sé, tenía que parar las lágrimas de alguna manera, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y me salió... O sea, cogí el boli sin pensar ni nada.
0: Uh-huh.
1: Y bueno.
0: Este fue el escrito. Escrito en catalán.
1: Sí.
0: Y te pido que lo leas en catalán, por favor.
1: Vale.
0: Uh-huh.
1: Espera, Vale, empiezo.
0: Uh-huh.
1: L'últim cop que vaig parlar amb tu va ser una tarda a la clínica i tu estaves bé. Potser massa bé pel que havia de passar en poc temps. Recordo que fins i tot vam riure quan vaig intentar posar-te més còmoda i vaig caure completament estirada al teu costat. Em vaig aixecar i vaig veure que reies molt, d'aquella manera que tu sempre reies quan alguna cosa et feia molta gràcia. Una rialla sorda que et feia bellugar les espatlles. Puc dir que aquella tarda, l'última que vam estar juntes de debò, va ser la iaia de sempre. Aquella nit vaig tornar a casa sentint-me bé, sense imaginar-me que mai més tornaríem a parlar. Les últimes vegades que et vaig veure, tu ja no reies, ni em parlaves, ni em senties, ni em veies. Només estaves allà, respirant, però jo m'hi sentia igual de bé al teu costat, amb una mica més de por, però igual de bé. De tant en tant et donava la mà, llavors tancava els ulls i m'imaginava que només li estava donant la mà a la iaia de cada tarda que s'havia quedat adormida davant de la televisió. Cada cop que t'havia de deixar per tornar a casa em feia mal. No em feia por, la veritat. Només em feia mal deixar de donar-te la mà. Jo no sé què sent la gent quan està a punt de morir-se, però em feia molt mal pensar que tu poguessis tenir por o sentir-te sola. Potser és una bogeria, però no suportava la idea de que tu poguessis tenir por. I va ser per aquest motiu que l'últim cop que et vaig fer companyia, a l'hora de marxar, et vaig posar la pulsera que jo duia posada i que havia fet jo mateixa amb els colors de l'arc de Sant Martí. Te la vaig posar perquè no tinguessis por ni et sentissis sola, perquè fos com si jo t'estés donant la mà constantment. I aquest va ser l'últim cop que et vaig veure en vida. Però em queda el record d'aquella tarda que vam riure, i això m'agrada. I ara, si és veritat que hi ha un cel, l'única cosa que necessito és que algú m'asseguri que l'avi t'estava esperant i que ja esteu junts. I també que hagis trobat la resta de persones que vas conèixer i estimar i que van marxar abans que tu. També vull que hi sentis perfectament i que tinguis un piano, perquè puguis omplir el cel de música, igual que vas omplir de música les nostres vides, de música i d'amor. Te n'has anat i jo m'he desesperat. He plorat tant que ni tan sols m'he despedit de tu i sé que no t'hagués agradat veure'm així. Per això ara, sense plors ni desesperació, et vull dir adéu i no em fa res, perquè saps una cosa? Pensaré en tu cada cop que vegi un arc de Sant Martí i sentiré la teva tendresa i serà com si m'estessis saludant. Així ho sentiré i així et tindré sempre. T'estimo molt, iaia, i no et preocupis, que jo estaré bé, perquè porto a dins meu tot l'amor que m'has donat.

0: empezó a mejorar.
1: Habrá magos, habrá música, estará la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli de Anabel. Y estará esta mujer con muchas razones para creer y para haber decidido que esa fe debe ser compartida.
0: Y unas ganas de vivir y una actitud ante la vida envidiable, dado su estado físico. Ahora mismo está en una nube, con un nerviosismo y alegría inmensa, porque va a representar a la comunidad eclesial junto al Papa en el Bernabéu. Y creo que hace ya mucho tiempo que no duerme lo suficientemente tranquila. Estoy muy orgulloso de ella y de ser su amigo.
1: No será difícil localizarla esta tarde, y no solo porque su lugar sea privilegiado, sino porque la alegría de Anabel, su entusiasmo, sus ganas, su fortaleza serán, se lo aseguro, especialmente notables. Anabel, disfrútalo y reza por los que vamos a sonreír muchísimo viéndote feliz.
2: ¿Con qué metemos hoy la pata, Antonio Naranjo? Buenos días.
3: Buenos días, señor Herrera. Pues tenemos que hablar del extravagante intento del gobierno de patrimonializar la visita del Papa a España y de considerar que sus discursos e intenciones están alineados con los de Pedro Sánchez. Un Papa nunca habla a favor o en contra de un partido, de un dirigente político concreto. Su doctrina atiende a realidades intemporales, a certezas espirituales y a valores humanitarios. La necesidad de buscar excusas para desviar la atención de sus múltiples problemas explica esta pueril táctica de Sánchez, como mañana, lo has dicho tú, será el Mundial y pasado las vacaciones. Lo que de verdad le retrata es su empeño en atacar la educación o la sanidad concertada, su indiferencia a la Semana Santa o a la Navidad, su desprecio a los funerales tradicionales por Adamuz, la pandemia o la Dana, o su obsesión por descalificar a toda la Iglesia por los repudiables y repudiados delitos sexuales de algunos de sus miembros. Y es que, en fin, la distancia entre su santidad o, como dices tú, su sanchidad no puede ser más grande.
4: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
6: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box y luego directo al restaurante.
7: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
2: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Llega a su COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
8: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
9: Comença el compte enrere per la visita del Papa a Lleó XIV a Barcelona i també els preparatius perquè la ciutat funcioni amb la màxima normalitat possible. Davant el gran dispositiu de seguretat previst, avui atenció perquè ja comencen les restriccions de trànsit, especialment al voltant de la catedral, l'Estadi Olímpic, el Raval i la Sagrada Família. La Generalitat recomana a les empreses de la província de Barcelona que facilitin el teletreball demà i dimecres per reduir la mobilitat. La mesura no és obligatòria, però el govern considera que és la millor manera d'evitar complicacions en uns dies en què es preveuen afectacions importants al trànsit i també als desplaçaments, com explica el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
10: COP Interior i Protecció Civil, de forma especial, fan una anàlisi de la dimensió que pot tenir la visita. Doncs Interior primer, a través de Protecció Civil, doncs diu, ep, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres, des de Treball, hem d'entrar doncs amb les recomanacions, insisteixo, recomanació que fem als nostres centres de treball, no?
9: I mentre Barcelona acaba de preparar el dispositiu per a la visita del Papa, el compte enrere també ha començat per a molts joves catalans. Alguns d'ells no s'han pogut esperar i han viatjat aquest cap de setmana a Madrid per participar en la gran trobada amb el Pontífex. Entre els assistents hi havia grups d'estudiants de Barcelona que reconeixien que era la primera vegada que veurien un Papa en directe, com és el cas de l'Helena.
11: Jo que mai havia vist el Papa a la meva vida, aquest ni a cap altre. I realment tinc moltíssimes ganes. Crec que aquest pot ser un Papa realment bo per l'Església. Sí, és veritat que l'anterior també m'agrada molt.
9: Els educadors que han acompanyat els estudiants també han destacat que l'experiència va molt més enllà de veure el Sant Pare. Molt bon dia, sóc Yolanda Canalés, són les 7 i 22 d'aquest dilluns, que serà més càlid i bàsicament assolellat. Amb tot, hi haurà alguns núvols baixos ara al matí al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, i a la tarda augmentarà la nuvolositat a la meitat nord i a la resta del terç oest. Al Pirineu i Prepirineu també poden caure alguns ruixats. La temperatura màxima tira cap amunt, podrà arribar avui als 33-34 graus a punts a Ponent. Tenim ara 21 graus a Barcelona, 18 a Tarragona i a Lleida, 16 a Girona i 13 a Andorra la Vella. El Ferran Aranega t'explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
12: Bon dia, comencem la setmana i la jornada d'avui dilluns, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana, no registrant ni accidents ni avaries, però sí que parlem ja de retencions habituals amb força intensitat cada vegada més durant avança al matí. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, amb congestió de fins a 5,5 km de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També des del Vallès tenim ja fortes retencions per la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també al punt de Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a les retencions al Vallès, destaquem també la C60, que deixa 6,5 km de cues en sentit nord des d'Argentona fins la Roca del Vallès. També tenim cues a la C58 de manera intermitent des de Sabadell cap a Barcelona. Pel que fa al Llobregat, també destaquem aquesta entrada amb cues i lentitud habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També en sentit nord ja hi ha retencions per la C32 des de Gavà cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15. El pla alternatiu de transport per carretera, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, parlava, de fet, d'una recuperació progressiva.
13: Propers dies i setmanes es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
9: I milers de motos reduïdes a cendra i una planta pràcticament paralitzada. Aquest és l'escenari que ha deixat l'incendi al magatzem de Montesa Honda de Santa Perpètua de la Mogoda. Les conseqüències encara es fan notar i els treballadors no podran tornar a la feina presencial aquest dilluns perquè el recinte continua tancat mentre s'avaluen els danys. En tot cas, Antonio Martín, que és responsable de riscos laborals, explica que el cop ha estat important.
14: Però ha sigut un impacte duro, perquè nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, pero nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicios logísticos de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
9: I sis mesos després del tancament de bona part de Collserola per evitar la propagació de la pesta porcina, la paciència de molts usuaris del parc sembla haver-se esgotat. Per això, aquest cap de setmana, unes 200 persones han desafiat les restriccions i han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura dels camins, com és el cas de la Cristina Lier.
15: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc.
9: Temps ja pels esports, que avui t'acosta el Juan Arias amb molta informació poliesportiva. Molt bon dia, Juan.
16: Bon dia. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. És la primera del Mundial del pilot de Cervera, que és cinquè a la classificació general a 72 punts del líder Marco Bezzecchi i l'ascens de la seva trajectòria professional. En handbol, el Barça va guanyar 37-17 al Bidasoa a la final de la Copa del Rei. És la 30a Copa pel Barça i la 13a consecutiva. En bàsquet, el Joventut es va classificar per semifinals de l'ACB després de guanyar el Baskonia 88-96 al tercer i definitiu partit de quarts de final. Les semifinals queden configurades de la següent forma: Barça-Tenerife i València-Joventut. El futbol, a la fase d'ascens de la segona divisió, l'Europa va caure eliminat després de perdre 3-2 contra el Celta B, mentre que el Sabadell jugarà contra el Zamora per pujar a la segona divisió. En hoquei patins, en semifinals, l'Igualada va guanyar 2-1 al Barça i va forçar el cinquè i definitiu partit. Per la seva banda, el Liceu va guanyar el Calafell 3-4 i espera la final.
5: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
17: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
18: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
19: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
19: Si con las humedades te las tienes que ver.
20: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
21: Murprotec.
22: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
23: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
9: Continua tot seguit la informació. Escoltes Herrera en Cope i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.

0: 25 que aterri a l'aeroport del Prat i a partir d'aquí doncs tota una agenda que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Entre altres coses, el món continua rodant, encara que tota l'atenció informativa per l'excepcionalitat i la històrica visita del Sant Pare doncs es porti pràcticament tots els titulars. Però és que això, clar, tot continua. Per exemple, l'ESPAU, les proves d'accés universitari, la selectivitat de tota la vida, doncs és una d'aquestes qüestions que demà presenta una certa preocupació. Primer, ja han dit des del govern que tranquils, que no coincideix l'agenda del Sant Pare amb l'accés a l'ESPAU, i després, demà tenim una vaga convocada per els sindicats que no van acceptar l'acord o el preacord amb el govern, sindicats d'educació, entre ells USTEC, el majoritari USTEC, que ja ha dit que les mobilitzacions les faran a partir de les 9 del matí per facilitar o per, millor dit, no obstaculitzar l'accés dels alumnes a les pauses, a les proves d'accés a la universitat. Tenim un bon cacau aquí muntat, un bon cacau, perquè veurem demà com respon la ciutat davant de tot un moviment realment d'un dia realment complicat, que pot ser demà en qüestions de mobilitat, en moltes qüestions. De seguida en parlarem d'això, de la mobilitat. Després ja entrem en migdia, entrem més en detall sobre la mobilitat i les activitats i tota aquesta mig tempesta perfecta que fa que aixequem les orelles si ens hem de desplaçar per la ciutat de Barcelona. Centrant-nos en l'ESPAU, a la selectivitat de tota la vida, mireu, ara faré una mica un recordatori de quan els que tenim certa edat érem joves i anaven a fer un examen. Ja sigui de selectivitat, un examen, en general, un examen. Si t'enxampaven copiant, clar, en aquell moment no teníem les eines tecnològiques que hi ha ara. És a dir, si tu volies copiar i fer una xuleta, o et copiaves del veí, que no tenia una garantia, no ser que fuera el listo de la classe, no hi havia una garantia de que aquells exàmens doncs, fossin bons, aquelles respostes, o el que feies era escriure't una xuleta, no? I te l'amagaves, la posaves, la feies servir, que a vegades ja ni calia perquè com l'havies copiat ja t'havies après de memòria o sabies més o menys de què anava tot allò, que és una qüestió que també té les seves conseqüències positives, però no deixava de ser un frau. Si t'enganxaven, el resultat era un 0 i fora de l'examen. Això està clar. Bé, doncs, ara sembla que és el que es tornarà a fer. De fet, em crida l'atenció la xerrada que tindrem ara mateix, perquè és una qüestió que hauria de ser així, i hauria de ser sempre i en qualsevol circumstància de la vida. Per què? Doncs perquè imagineu un alumne universitari, jo què sé, d'arquitectura, de medicina, que aprova o es treu el títol o el que li toqui copiant, amb frau. I t'ha d'operar. O ha de construir un pont. Us imagineu això? Bé, doncs la Universitat de Girona ha posat el punt en tot això. I de fet, s'està xerrant molt del tema i, bàsicament, si detecta aparells electrònics als exàmens, entre altres coses, serà un 0. A més a més, d'obrir expedient, fins i tot d'expulsió de la carrera. Així que la Universitat de Girona ho ha deixat clar, ha endurit la normativa per impedir copiar, que seria, bàsicament, pedir un frau, no? Seria, bàsicament, un frau. Tot això davant la lluita que ja no és només agafar una xuleta, és agafar i controlar tots els dispositius electrònics que es puguin entrar dins d'una aula a l'hora de fer exàmens. En parlem d'aquest enduriment, insisteixo que avui parlem de posar zeros quan t'enxapen copiant, cosa que, no sé, és una, em crida força l'atenció perquè hauria de ser una normalitat. En parlem amb el senyor Josep Calbó sobre aquest enduriment de la normativa. El senyor Josep Calbó és el rector de la Universitat de Girona. Josep, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns, Josep. Bé, com seran aquestes normes més... aquests enduriments de les normatives, conforme, per exemple, els aparells electrònics? Aquesta possiblement seria el gran repte, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Nosaltres ja teníem una normativa d'avaluació que, lògicament, ja parlava del que ara comentàveu, no? De que si un estudiant, diguéssim, copia, si en genèric, doncs bueno, hi ha un efecte, que és la suspensió de l'assignatura de l'examen, en primer lloc, i després, segons com, clar, segons com faci mitjana amb altres proves, doncs, de l'assignatura, no? I també parlava aquesta normativa de que es podia obrir un expedient segons quin era el tipus de conducta, diguéssim, fraudulenta que feia. El que s'ha fet fa una setmana en el Consell de Govern és, diem, endurir. Més que endurir és explicitar més modalitats, diguéssim, de còpia o de frau, en diem de frau. Aclarint la normativa, aclarint, deixant-ho molt clar, que això, no? Que la utilització o l'intent d'utilització o el fet de tenir qualsevol sistema dispositiu que permeti comunicar-se, diguéssim, amb l'exterior, o si entendrem un telèfon mòbil i totes les seves derivades, un rellotge d'aquests intel·ligents, unes ulleres intel·ligents...
0: Un auricular, etcètera, sí.
1: Auriculars, tot això, exactament. Qualsevol d'aquests dispositius es tingui expressament o, per desgràcia, es tingui per despista, diguéssim, a mà durant una prova, doncs automàticament representarà això, representarà un zero a la qualificació de l'examen i també podria representar l'obertura d'un expedient i el qual expedient podria també després comportar doncs, efectes de suspensió temporal de la universitat, altres efectes, ja dic, segons el grau de frau que es volgués fer.
0: Clar, això s'emmarca dins d'un marc de lluita contra el frau acadèmic, perquè això seria normal, ningú... jo no voldria que un especialista estigués al meu car quan ha aprovat copiant o amb frau, vull dir, és una qüestió lògica.
1: Exactament, exactament. Exactament, exactament. I és veritat que això que també comentàveu, no? Que sí, que sempre, en cometes sempre, s'havien fet la xuleta aquesta de paper... Sí. Jo no faré una defensa de la xuleta en paper, evidentment, perquè no la faré, perquè també és un frau. El que passa és que és un frau diferent que el que es comença a detectar en algunes ocasions, no a la nostra Universitat de Girona, sinó a totes les universitats, això ho parlem amb les altres universitats del sistema català i espanyol, ha passat en exàmens de mira, ha passat exàmens de conduir, diguéssim, ha passat en molts llocs que es comença a detectar sistemes molt sofisticats d'això, de que, no sé, es fa una amb unes ulleres intel·ligents, fa una fotografia de l'examen i des de fora doncs dicten les respostes amb un auricular, etcètera, coses d'aquestes que això és inadmissible totalment, perquè ja no es fa el mínim esforç d'entendre i de prendre l'assignatura. I com heu dit, doncs, en primer lloc, ningú voldria estar en mans del futur, no? Passar per un pont que ha fet un enginyer amb aquests sistemes, diguéssim, no? O un metge, o un mestre, o ha fet qualsevol professional, no? Per tant, és inadmissible en aquest sentit, no? Hem de cuidar el que anomenem la integritat professional, hem de cuidar que els estudiants i les estudiants no entrin amb una cultura de la trampa, no? Que no entrin en què, bueno, es poden fer trampes per tot, no? Ni molt menys. Les coses han de ser fetes, les coses han de ser íntegres, i més un estudiant universitari que després ha d'exercir com a professional.
0: D'acord.
1: I a més a més, també hi ha una qüestió fins i tot d'equitat o de desigualtat, perquè aquestes tecnologies, diguéssim, tenen un cost, i per tant hi ha gent que se les pot permetre i gent que no se les pot permetre, i per tant també és una qüestió de justícia social, fins i tot diria, no? D'equitat, al impedir totalment que els estudiants, que alguns estudiants es plantegin d'utilitzar aquestes tecnologies.
0: Avantatges completament il·lícites, però a mi queda força l'atenció, Josep, perquè vosaltres, això està passant, no, a la Universitat de Girona, això passa a tot arreu, a totes les universitats i no universitats, però vosaltres heu sortit a la palestra, o possiblement, per això estem parlant tu i jo, perquè ho heu dit, ei, si feu això, aquestes són les conseqüències. Però sembla lògic, no? A mi sorprèn que això no sigui una normalitat. M'explico?
1: Sí, és que jo crec... Sí, jo, com deia, jo crec que és bastant normal, ja dic que totes les universitats tenim normatives d'avaluació, ja des de fa molts anys, que diuen això, davant d'un frau hi ha unes conseqüències, suspendre l'examen i una obertura d'expedient possible. El que hem fet nosaltres en aquest moment és, com dic, afegir, explicitar la normativa, que això abans us deia explícitament, es parlava de si hi ha un frau, passarà això, no? Ara diem, el frau pot consistir en disposar d'un instrument d'aquests de comunicació amb l'exterior, no? I això, explicitar-ho, ha tingut aquest ressò mediàtic, que també l'hem volgut fer, en part, també l'hem volgut provocar internament, perquè ens ha semblat que a vegades els estudiants diuen, ai, no ho sabia, ai, no ho sé...
0: No, millor,
1: per tant, hem dit, no, modifiquem aquesta normativa, ja dic, amb dues frases, que diuen això, aquesta, explicitar el fet dels dispositius electrònics, però també hem dit, bueno, donem-hi una certa difusió interna, també, evidentment, amb correus electrònics, amb els nostres canals interns, però també externa, perquè els estudiants ja ho sàpiguen, diguéssim, ni s'ho plantegin, per tant, la possibilitat de fer la trampa, de fer aquest frau, i que no puguin dir després que això, que no ho sabien, que no sé què, vull dir, que sigui molt ben conegut. I doncs ens sembla que havíem de fer-ho, que sortir bastant explicant-ho era recordar això, a tota la comunitat universitària, però també a tota la societat, que l'UDG, que estic convençut que ho compartim amb totes les universitats, no volem acceptar de cap manera aquesta pèrdua de la integritat en la manera de fer de les persones en la seva activitat, en aquest cas estudiantil o després professional.
0: No, suposo que aquí tothom pot estar d'acord amb això, perquè és una qüestió coherent, vull dir, no és una qüestió, no estem parlant de marcianos, ni molt menys. Doncs, senyor Josep Calbó, rector de la Universitat de Girona, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i aquests 5 cèntims, molt amable.
1: A vosaltres per l'interès. Gràcies.
0: Un plaer. Doncs, bàsicament, el repte estarà en com controlar dispositius electrònics conforme a freqüències, radiofreqüències, etc., perquè hi ha coses que no es poden fer. Per exemple, fer un inhibidor de freqüències no pot ser perquè això està limitat legalment, per exemple, per qüestions a qüestions d'emergències. I, a més, també s'ha de veure si algú té... alguna qüestió, que és un marcapassos, per dir alguna cosa, o algun dispositiu electrònic que necessiti una freqüència, també. És una qüestió també delicada i no fàcil, eh? No fàcil, sobretot en qüestió electrònica, en qüestió d'aparells electrònics, que veurem com es fa tot això. Però bé, ha estat força interessant i curiosa la xerrada per aquest detall. És un detall que a mi m'ha cridat l'atenció. És una mica de... Ostres, tan acomodades... I tant entrant entre cotonets estan les noves generacions. Perquè la universitat, en aquest cas, parlàvem amb la Universitat de Girona, però perquè la universitat en general hagi de donar un toc d'atenció i dir si te ponen un si te pillamos copiando, t'obrirem expedient i et fotrem fora de classe i igual et superem de l'assignatura. És una qüestió per reflexionar, això, eh? És una qüestió per parar-te i dir, ostres... tantes oportunitats se'ls està donant? És a dir, tan intolerants a la frustració estem fent aquestes generacions per arribar a aquests punts, que ja no parlem de primària, estem parlant de la universitat. O sigui, tan poca tolerància hi ha. Bàsicament, quan parlem d'aprovar, i això del sistema té molt, i ja que parlem de la vaga, o parlarem, segurament demà alguna cosa en parlarem de la vaga, la situació està de tal manera que s'aprova tothom. L'altre dia m'explicaven uns profes, un profe en concret, m'explicava, mira, va parlant de la vaga i aquestes històries, i em diuen, mira, bàsicament, mireu com està la situació, que d'un institut, no diré quin, un institut català, de 54 alumnes, només dos repetiran curs. I repetiran curs perquè no han agafat un boli en tot el curs. Hi ha alumnes que amb 5 o amb 6 suspeses passen de curs. El nivell de frustració que estem donant als nostres joves és zero. Absolutament zero. El missatge és, per a què vull estudiar? Per què m'he de treballar? Per què m'he de preparar? Si m'aprovaran igualment. Per reflexionar tot això, eh? Per reflexionar. Va, que de seguida tindrem aquí a un convidat força interessant i molt relacionat, precisament, amb l'homilia que farà el Papa, el Sant Pare, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'orquestra encarregada de posar música a tot l'esdeveniment serà la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. I tindrem aquí amb nosaltres, en aquest estudi, el seu director, el senyor Carlos Checa. De seguida en parlarem amb ell. Però abans, va, anem a menjar una miqueta, si teniu gana, eh? Graella. Carn espectacular. Estic parlant de la Cabrera, bàsicament. Si tens ganes d'una carn espectacular a Barcelona, llavors has de conèixer la Cabrera. La Cabrera a Barcelona és autèntica graella argentina amb talls increïbles, un ambient perfecte per gaudir. Un lloc d'aquests que un cop proves és que vols tornar. És que vols tornar a on? Al carrer Diputació 239. Per reservar taula, recomanable, al web. La Cabrera Barcelona. Si vols carn, té un nom. La Cabrera.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook i TikTok.
2: Busca COPE i escríbenos.
5: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
6: ¡Claro que sí!
5: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
7: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
5: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
8: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
5: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
9: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
5: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
10: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
11: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
12: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
10: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
12: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
13: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
14: Cuando parecía que el guión del docudrama ya no podía dar más capítulos, la realidad de la corrupción vuelve a superarse a sí misma. Más registros, fontanería, despachos, pasillos. De nuevo, la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acaba de dejar hace unos minutos la sede de Ferraz tras más de 12 horas.
15: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
2: Herrera a COPE.
3: COPE, Cataluña y Andorra.
2: Estàs informat.
0: Aquesta és una de les peces que ha interpretat o que interpreta la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. No serà la que escoltarem a l'Estadi Olímpic. Bàsicament, estem parlant de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona que acompanyarà el Papa a l'Estadi Olímpic durant aquesta gran vigília d'oració que reunirà més de 40.000 persones. Parlem d'un esdeveniment mundial, bàsicament, no? I tenim, bueno, estarà, per exemple, artistes com el Sergio Lalma, l'Escolania de Montserrat. Tenim aquí amb nosaltres per veure tot això, perquè ha de ser un gran honor tot això. Tenim amb nosaltres el mestre i director de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, el senyor Carlos Checa. Carlos, benvingut, com estàs?
16: Què tal? Molt bé.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quina notícia, no?
16: Doncs sí, realment estem emocionats, perquè formar part d'un esdeveniment històric, bueno, doncs és una meravella i una gran emoció per tots els joves, també, no?
0: Qui us va donar la notícia? Com va arribar la notícia a vosaltres? I per què vosaltres?
16: Bueno, nosaltres vam començar una molt bona relació amb la Basílica de la Sagrada Família ja el 2016, que vam gravar aquest vídeo de Amazing Grace amb Mònica Naranjo, que va donar la volta al món per la marató. I a partir d'aquí, doncs, vam tenir l'oportunitat, un concert que vam fer a Can Brians, a la presó, amb sí. El cardenal, que aquell dia el papa francès li va anomenar cardenal a Juan José Omella,
0: sí.
16: I ja va coincidir amb nosaltres, li va fer molt d'il·lusió veure les joves, el seu talent, fent música d'aquesta manera solidària, i a partir d'aquí, doncs, hem tingut algun tipus de relació, sempre tocant alguna església o de més, i l'arcabisbat ens va trucar, mossèn Carlos Bosch, que ens va trucar directament per dir, escolta, què penseu d'aquesta iniciativa, i evidentment, doncs, estàvem emocionats.
0: Clar. Com per dir que no, és una època històrica.
16: És històric, la veritat.
0: I els joves de l'orquestra com estan? Suposo que ha de ser un neguit, perquè no és un concert qualsevol.
16: Doncs, mira, hem tingut assajos aquest cap de setmana i es veu que bueno, nosaltres ens preparem molt per el que és un concert, però això no és un concert, això va més enllà, és una pregària, és una oració, però és música, és fer música davant de 40.000 persones, que això no és gens habitual, per dir-ho, que és una cosa excepcional.
0: És una mica posar banda sonora a un aconteixement històric.
16: Sí, no, és que encara no ens ho creiem. Jo penso que quan passi tot direm, mira, hem estat allà, ha sigut, no?, aquesta experiència que bueno, que quina meravella poder-la viure, de veritat.
0: Explica'm, quines edats hi ha de forquilla a la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona?
16: Doncs van des dels 16 als 24, més o menys, no? La mitjana són 19 anys i ara, bueno, hem fet 11 anys de fundació, estem acabant la 11 temporada, que fem aquest concert tan especial de Cluent del 21 de juny, el Dia Internacional de la Música, esteu convidats al Palau de la Música. I bé, hem fet com tu, han estat seguint aquests anys, no? També, doncs, moltes coses, molts esdeveniments, gires internacionals, moltes activitats fora del que és la temporada, i una d'aquestes coses extraordinàries que ha sorgit ha sigut això, no?
0: Que magnífic. Escolta'm, talent musical dels joves, com està aquest talent? Els joves volen, tenen talent per això? És a dir, tenen iniciativa, volen, hi ha relleu, hi ha continuïtat, hi ha jove que s'apunta a l'orquestra?
16: Molta, molta, i la veritat és que estem vivint un moment espectacular en aquest sentit, de molta demanda, de molts joves que volen participar, no nosaltres, no només en la nostra orquestra, sinó a nivell general, no? Podem veure com doncs els conservatoris, les escoles de música, tornen a haver-hi moltíssims alumnes, torna a ser molt present dins del món de la pedagogia, que un nen aprengui un instrument, que aquest instrument que toca a casa se senti important, que tingui coses a dir i que aprengui moltes coses, principalment a escoltar, que sabem que la música ens ensenya això, ens ensenya també aquesta dosis important de constància i de poder desenvolupar un talent que va més enllà del que després siguis un gran músic o gran artista, no cal. És a dir, el fet de tenir una eina a casa teva per expressar-te i per compartir, doncs això és un poder que té la música i que està d'una altra vegada sent molt protagonista a les famílies, no?
0: Conforme els instruments, que hi ha una orquestra, clar, tu agafes joves, talents joves, en aquest cas, i hi ha sempre més joves que tinguin una tendència cap a un instrument que cap a altre. És a dir, és com les empreses que busquen talent, no? Tenim molt talent d'informàtica, però no tenim gent que es dediqui a fer fontaneria. No sé si hi ha més guitarra, piano, violí, o com va això? O està equilibrat tot?
16: A veure,
0: igual he fet una pregunta molt
16: tonta. És molt bona, perquè realment hi ha diferents casuístiques que et porten a un instrument, no? A vegades tens un nen de 7 anys que veu una trompa o veu un trombó i sí, li fa molta il·lusió i diu, mira, aquest és el meu instrument, no? M'agradaria, no? Que els pares diuen, no, però és una trompa, no? Que sé, és com molt estrany, no? Però és veritat que tenim una tradició del piano, la guitarra, el violí, la flauta, són com els que tenen...
0: Les estrelles,
16: sí, les
0: no?
16: Estrelles,
0: les estrelles. Les estrelles.
16: Però una orquestra sinfònica són molts instruments.
0: Clar, clar. Això em referia, que clar...
16: Tots són importants.
0: Que s'ha de cobrir tot.
16: Sí, des del fagot al contrabaix, no?
0: Clar.
16: I realment, bueno, però com et deia, no? I hi ha molta, molta demanda, hi ha molts nens, no? Sí, que estudien, i això és meravellós, no? Perquè en aquest món tecnològic, no? I a més el Papa, que amb aquesta encíclica que ha fet, doncs ens trobem que un instrument no necessita res, no? És fusta, són cordes, pots tocar sense llum, no? I pots fer música, no?
0: A més, la música sempre ha tingut aquesta particularitat que sigui com sigui, sempre arriba a l'ànima, i és un què també molt, molt,
16: bueno,
0: molt espiritual.
16: Mira, la música no la podem tocar, però ella sí que toca, no?
0: I
16: això sabíem que és un llenguatge que va molt més enllà, no?
0: Bé, no sé si faig un descobriment o una pregunta indiscreta, que veurem a l'Estadi Olímpic. Cap on anem, això?
16: És veritat que fins fa molts pocs dies s'ha portat com amb molt de silenci, no? Amb secretisme. Sí. Al final, doncs, ja ha sortit molt del que es faria, els artistes que hi van. Bueno, hi ha com dues parts, no? Les primeres dues hores és una trobada del públic, no? Amb entrevistes, amb testimonis, amb actuacions diverses de diferents grups, no? Que fan, doncs, tot el que sigui, doncs, preparar a la vinguda del Papa, que no, que arribarà...
0: Los teloneros.
16: Exacte. Bueno,
0: és una mena de... Seria,
16: exacte,
0: sí. Fent un civil de concert seria los teloneros de l'esdeveniment.
16: I llavors ve el moment important, és l'entrada del Papa, no, el,
0: sí,
16: Sant Pare, a l'estadi, i allà és quan ja, doncs, la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona, amb el cor Lumen Pueri, serà, doncs, que estarem allà presents tota aquesta hora i mitja, i estarem fent, doncs, la vigília, no? Una vigília d'oració, de testimonis, de pregària, i nosaltres estem posant, doncs, el fil musical.
0: Suposo que s'han d'escollir molt bé les peces per una qüestió així, no?
16: Doncs molt. Nosaltres la veritat és que no ens han deixat, t'ho he de dir, hem pogut proposar coses, però al final el 100% ha sigut el que ha esbat.
0: Les que són adequades.
16: Sí, les que són adequades i bueno, la veritat és que, bueno, estem contents perquè al final, doncs, és música cristiana, no? Mm. Habitualment que es canta a l'església i que el més interessant potser és que s'han fet arranjaments sinfonicorals per totes les peces, no? Des del credo, no? que sempre el cantem amb un orgue a l'església, sí. Doncs s'ha fet una versió d'un sinfònic coral, una aleluia, s'ha fet totes les peces, no?
0: A més, acompanyareu també els artistes. Alguns artistes els acompanyareu, no?
16: Mira, doncs farem la cançó Dona'm Força amb l'Escolania de Montserrat i el Sergio Dalma, no? Serà un momentazo, no?
0: Oh, quina il·lusió. Suposo que estareu allà encantadíssims de tocar davant de tants de milers de persones.
16: Ai, sí,
0: i a més, retransmès per televisió per tot el planeta, més
16: sí,
0: a més.
16: Sí, és un honor, de veritat. Que bé, estem tan contents.
0: Doncs Carlos Checa, director de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per fer-nos aquests 5 cèntims. Felicitats per haver estat escollits per aquest moment històric a l'Estadi Olímpic.
16: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Ha estat molt bé, gràcies Carlos. Ja veieu, és una qüestió i és, en aquest cas és absolutament tot un d'aquests honors que es gaudeixen en aquest cas, eh? Va, que de seguida rebrem en aquest estudi, ja per tancar temporada, precisament l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres, ja ho sabeu, sobre curiositats, ja està listo que todo lo sabe. Però abans, va, parlem de seguretat. Parlem de seguretat. Aquest missatge va adreçat a comunitats de veïns, a administracions de finques i de més. Si vols més seguretat a la teva comunitat, o estàs rumiant, o estàs pensant, doncs Digital Mantenimientos. Amb Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes, instal·la una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. I pots dir, és que la càmera la puc instal·lar jo. Sí, és veritat, sí, és veritat. Però és que la importància no és la càmera, sinó el servei. Són 40 anys donant servei a comunitats de veïns i això es nota, és una experiència que es nota. Va, informa't. Més informació a la web digitalmantenimientos.com, perquè, insisteixo, la diferència no està a la càmera, està en el servei.
15: El Papa en España.
13: Escuchas la programación especial de COPE.
15: Y a la una, en Mediodía COPE, con Pilar García de la Granja, seguimos acompañando a León 14 en Madrid.
6: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
17: No, me ha entrado esto.
18: ¡Paga!

0: coordinador general, doncs és una restricció total al pas pel carrer del Bisbe i algun dels carrers adjacents. Per tant, ja avui ja hi ha presència important de cossos de seguretat i anirà incrementant-se fins que marxi el dia 11 al matí.
1: D'acord.
0: A la tarda serà a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, i allà les restriccions començaran, restriccions de mobilitat en transport privat començaran aquesta nit. Ja, com tots els que hem anat a l'estadi, ve per un esdeveniment esportiu, ve per un esdeveniment d'un concert o el que sigui, ja coneixem quines són les restriccions per tal d'assegurar que la entrada i sortida de l'estadi es pugui fer en condicions. Les restriccions, sí, vull dir, insisteixo, el transport privat o fins i tot el públic, evidentment, els autobusos. Això s'aguantarà o passarà demà a la tarda, fins a la nit no recuperarem de manera seqüencial a la mobilitat a la muntanya. El dia següent hi ha dos espais molt especialment a la nostra, sí, ciutat. Com deia, es mantindrà les restriccions al voltant del Palau Arquebisbal, però incorporarem a la tarda, després de a les 4:30, la visita a l'església de Sant Agustí, sí, on hi haurà, a partir de més o menys de les 2 del migdia, restriccions al voltant, carrer Hospital molt especialment, però també plaça La Gardunya, Arc de Sant Agustí, potencialment el carrer Sant Pau i carrer Carme, i després, posteriorment, la sortida cap a la Sagrada Família amb un passeig en papamòbil des de Diagonal Passeig de Gràcia Rosselló, tot el carrer Rosselló fins a Sardenya i la baixada per Sardenya fins a la Sagrada Família. En el voltant de la Sagrada Família, doncs ja les restriccions començaran la nit de demà. Aquestes també inclouran restriccions al pas de les persones a títol, diguem, persones caminant, que hauran d'acreditar la seva, que viuen en aquella zona o que treballen en aquella zona per poder, sí, passar per alguns dels carrers més propers a la pròpia Sagrada Família, el que nosaltres hem denominat les 9 illes de la Sagrada Família. És a dir, si veiem la Sagrada Família, i a l'esquerra, i a la dreta, i amunt, i avall.
1: És a dir, tenim un... És tot un repte, com deia al principi, tota aquesta situació. Clar, això, evidentment, veurà també afectat el transport públic, sobretot el de superfície, però... I el més recomanable d'entrada seria el metro, però també tinc entès que hi ha algunes estacions que només seran de sortida.
0: Només, en el cas concret del dia 10, a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família de la 2 i de la 5 no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada. Evidentment, els trens hi passaran, però no tindrem aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin sí, també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent. Aquests són els dos elements del transport públic, de transports metropolitans, perdó, que estarà afectat. Evidentment, també ferrocarrils, en alguns casos, o Renfe Rodalies, totes elles, conjuntament amb TMB, posen el màxim de la seva capacitat durant aquest dia i mig per tal d'absorbir bona part del transport que no es pugui fer d'altres maneres. Tots ells estaran amb la màxima capacitat gairebé, dia i mig llarg, gairebé 2 dies, per tant, podrem suplir, aquesta és la previsió, suplir desplaçaments que d'altra manera no es podran fer.
1: Doncs, primer de tot, a part de totes aquestes informacions, el que heu de fer, si teniu previst viatjar per la zona o estar per la zona o venir a veure Sant Pare, doncs, d'entrada, informeu-vos de les restriccions i del que podeu fer i que no es poda fer. Senyor Xavier Patón, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i, a més, coordinador del dispositiu municipal per la visita del Sant Pare, gràcies per aquesta xerrada i que tot vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per informar i per voler ser altaveu d'un esdeveniment que serà, evidentment, molt important per la ciutat i que, creiem, estem convençuts que la ciutat hi respondrà de la manera que correspon.
1: Bé, bàsicament, tant de bo sigui així i així serà. Esperem perquè tot surti molt, molt, molt, molt bé, estic convençut. Per cert, parlant de mobilitat, avui tenim una bona notícia en qüestions de mobilitat, i és que avui Rodalies, el servei de Rodalies, concretament a l'ERC,

0: Corredor Sud i els regionals afectats per les obres dels túnels del Garraf doncs estan recuperant progressivament el servei, perquè ja es posen en marxa o han acabat, es donen per finalitzades les obres dels túnels del Garraf. Entre les estacions de Sitges i Garraf, que és on estaven fent aquestes afectacions, doncs estaran restablint durant aquest dilluns gradualment els serveis habituals en aquestes línies, que són la R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i els regionals, la R14, la R15, l'R16 i la R17, en aquest cas. De totes maneres, el servei d'autobusos encara estarà en servei. Avui segur, potser demà, mentre es vagi normalitzant tota la situació. De seguida en parlarem de seguretat i de mobilitat i en parlarem aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
1: El Papa en España.
2: Seguimos en COPE junto a León 14 en una programación especial.
1: Y desde las 4, la tarde con Pilar García Muñiz desde el Bernabéu para contarte el ambiente previo al multitudinario encuentro diocesano y el homenaje a la Virgen de la Almudena.
3: Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mafre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mafre, tu referente en planificación financiera.
4: Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
5: Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
7: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
2: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: L'altra visió, davant de que també posarà aquestes traves a la mobilitat, també és la seguretat. Estem parlant de la seguretat que estarà present i que ja està present als carrers de Barcelona. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
9: Què tal? Bon migdia.
0: Què veurem o com seran aquests dispositius de seguretat?
9: Home, doncs, d'entrada els Mossos desplegaran un dels dispositius més importants dels últims anys, per no dir el més important, amb gairebé 6.000 agents, 5.600 en concret, dedicats exclusivament a l'operatiu i a la coordinació amb la resta de cossos policials i serveis d'emergència. L'intendent Joan Salamanya, que és el coordinador d'aquest dispositiu de seguretat, explicava a COPE que es va incrementant de manera progressiva l'estat d'alarma.
10: Estamos en la fase de alerta ya. Ha habido un despliegue ya de efectivos y de la seguridad en algunos espacios de Barcelona y a partir del día 9 y hasta el día 11 vamos a pasar a la fase de máxima alerta del dispositivo para pasar a la última fase que es ya de restablecimientos.
9: Això serà quan acabi tot ja.
0: Home, no oblidem que bé, encara que tinguem aquí al Sant Pare, l'alerta antiterrorista estava en un 4,5, per dir-ho així, sobre 5.
9: Sí, en un
0: 4
9: sobre 5, sí, és una dada coneguda, eh? I, evidentment, això té un plus, perquè no només està aquí el pontífex, sinó que també està el president del govern, o estarà el president del govern, Pedro Sánchez, estaran els Reis, altres representants institucionals, el president de la Generalitat, i, evidentment, s'ha de garantir també la protecció d'aquestes persones, però també
0: de tot el públic,
9: de totes, efectivament, les que aniran a veure o voldran estar a prop del Sant Pare. I això, l'objectiu és garantir, efectivament, la protecció del pontífex, la gestió de les grans concentracions de persones. Tampoc hem d'oblidar que coincideix, a més, amb la manifestació dels professors,
0: sí.
9: Efectivament, i minimitzar en la mesura del possible, l'impacte sobre la mobilitat, especialment els actes de la Sagrada Família i de Montjuïc. Això serà complicat, per això l'intendent Salamanya també recomanava agafar en la mesura del possible transport públic i planificar molt bé els viatges.
10: Vamos a procurar seguridad de las personas. Sí que pedimos a colaboración ciudadana con responsabilidad en todos los aspectos relacionados con la seguridad, sobre todo con la movilidad. Las personas tengan paciencia y se informen y planifiquen los viajes.
9: Molt important. I s'insisteix això, en que no hi ha cap amenaça concreta, tot i que el dispositiu es desplega en un context, evidentment, de nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista, i d'aquí, no?, doncs que hi hagi aquest desplegament. Estem parlant de 5.600 agents, i la participació de la majoria d'especialitats del cos, o sigui, mai millor dit, gairebé per terra, mar i aire.
0: Terra, mar i aire,
9: Efectivament.
0: Moltes gràcies, Yolanda.
9: A tu, que vagi bé.
0: Que tinguis un bon dia. Ja veieu que aquesta, més o menys, hem fet un resum en uns quants minuts sobre, bàsicament, els aspectes que et poden interessar més allà. Ja sabeu que tot estarà a la nostra web. A la nostra web teniu el recorregut que farà el Papa pel carrer Rosselló, quines seran les maneres, les formes. Per cert, que a partir de les 12 del migdia ja serà possible trobar posició dins del carrer Rosselló per veure passar el Papa.
9: Efectivament, sí.
0: Això, Tot això estarà a la nostra web.
9: Tot i que
0: web.
9: El Papa no passarà fins a 6:45 aproximadament.
0: Això, ja tens la...
9: Però, clar, en previsió que imagina. Hi hagi molta gent, ja a les 12, doncs es poden...
0: S'obren portes, com en els concerts, s'obren portes.
9: Efectivament.
0: Doncs serà això, tot ho trobareu a la nostra web, tant les restriccions de mobilitat, precaucions i recorregut del Papa, COPE Catalunya, allà ho trobareu tot. Va, que de seguida actualitzem informació de serveis, aquí a migdia COPE. Molt bé.
11: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
12: COPE Tarragona.
11: 93.5 FM.
13: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
14: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
15: Hola.
16: Hola.
17: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: ¿Te han denegado la invalidez?
19: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
18: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
20: Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
21: Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
22: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
20: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
22: Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE.
20: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM...

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Segons sobre dos quarts de dues del migdia, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. D'entrada, aquest matí ja hem vist que hem tingut un lluïment del sol pràcticament a tot Catalunya, que tot Catalunya, les temperatures en excés que tocaran sostre, i és a dir, caloreta ja estiuenca, una caloreta estiuenca, no aquella onada de calor salvatge, sinó caloreta estiuenca, podríem dir, és a dir, calor. I de cara a aquesta tarda sí que esperem la presència d'algun plugim cap al Pirineu, sobretot Pirineu Occidental i Pirineu Central. Aquí és on esperem algun plugim, alguna gota, que no anirà més enllà d'això, d'alguna pluja localitzada i alguna gota. En general, serà un dia solejat, una tarda amb sol, amb alguns núvols d'evolució potser, però les pluges i les gotes que s'escaparan cap a aquesta zona que he dit, Pirineu i Prepirineu, i temperatures a l'alça, una temperatura que demà esperem un dia amb núvols d'evolució al litoral i uns núvols ja més cara de va caer una buena cap al Pirineu i Prepirineu, tot i que no serà així, almenys pel matí, que caerà un 4 gotes. És a dir, els que aneu a veure tant pel matí com per la tarda el Sant Pare, la pluja no farà acte de presència. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
3: Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs la veritat és que ara mateix, en general, jo parlaria de calma en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha trànsit, sempre n'hi ha, sobretot en aquesta àrea metropolitana, les rondes de Barcelona, zona del Vallès, B30, per exemple, lateral de l'autopista AP7, com et deia, en algunes zones sí que s'acumula més volum de trànsit. Com a incidències, bàsicament hem de parlar d'un accident que s'ha produït a la C63 a Lloret de Mar. Aquí sí que hi ha complicacions, hi ha aturades, hi ha problemes, per tant, en aquest punt sobretot molta prudència, arribant a Lloret de Mar, baixant cap a Lloret de Mar des de la C63. Com et deia, de moment poca cosa més. A la xarxa viària en general, el trànsit força tranquil.
2: Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
3: Igualment, a reveure.
2: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: José Miguel, companys, què tal? Bona tarda, bon migdia.
2: Com es nota que ja tot fa olor a estiu, eh? L'Alfred López, el nostre col·laborador, ja marxa de vacances i es post COPE horari d'estiu ja.
4: Bueno, aviam, deixem pas als companys desplaçats al Mundial, que des d'avui doncs enceten aquesta programació, clar, una mica solapada encara amb la visita del Papa, encara de venir el Papa a Barcelona, encara d'anar a Gran Canària, però sí, aquest dilluns 8 de juny comença la programació especial de COPE pel Mundial. I això què vol dir? Això vol dir que arrenca a l'especial Mundial, que cobrirà la banda horària de 3 de la tarda a 3:50. I de 3:50 a 4, doncs, els xicots d'Esports COPE.
2: Molt bé.
4: Doncs aprofitarem per explicar tot allò que no s'hagi explicat a l'especial Mundial i que faci, doncs, en referència al Barça, a l'Espanyol, als equips de segona divisió, de primera ref, al món del bàsquet, món del poliesportiu. Coses per explicar sempre hi haurà.
2: Sempre. Això sempre, eh?
4: Sempre. Aviam, comencem pel Barça. Miri, va, li tiro una...
2: Marcat.
4: Va, marcat, doncs vinga, marcat. Noms del dia.
2: Sí.
4: Bernardo Silva, migcampista, portuguès, Manchester City, acaba contracte. Ha entrat al radar del Barça. Pel que fa al Barça, tenia l'hoquei de Deco i Laporta. Si no recordo malament, quedava l'hoquei de Flick. S'havia parlat que entrava al radar de l'Atlético de Madrid, que li feia el pes a Simeone. I clar, Florentino va guanyar ahir les eleccions al Madrid.
2: Correcte.
4: I el seu entrenador és Mourinho.
2: Sí.
4: Que és portuguès.
2: Sí.
4: Compatriota de Bernardo Silva.
2: Sí, senyor.
4: Ja col·loquen a Bernardo Silva també al radar...
2: Moltes nòvies, eh?
4: Al radar del Real Madrid.
2: Moltes nòvies i el Barça no té múscul econòmic per competir d'aquesta manera, eh?
4: Jo ja no sé qui té múscul econòmic, qui no té múscul econòmic. Jo ja no sé. Això de l'enginyeria financera...
2: Jo també
4: aplicada
2: em perdo,
4: eh? Als clubs de futbol, ara tenim límit salarial, ara regla 1 per 1, però si surt aquest no hi ha regla 1 per 1, però si arriba aquest sí que hi ha regla 1 per 1. miri, ja m'he perdut. Ja...
2: No sé, jo parlo pel que us escolto xerrar i pel que m'expliqueu, bàsicament. Vull dir, però
4: hores
2: sí que és veritat que és fàcil perdre's.
4: Aviam, el jugador acaba contracte, amb la qual cosa no has de pagar traspàs. L'únic que has de pactar és el sou amb el futbolista. Això és un avantatge. Sí que és veritat que a l'hora d'acoplar aquest sou a l'escala salarial del Barça, que sapiguem, oficialment, el Barça no està a la regla 1x1. Anem a veure si el moviment del Mònaco fitxant Ansu Fati si fa que el Barça entri a la regla 1x1. Regla 1x1 que només duraria una temporada perquè quan es posi la coberta al Camp Nou s'haurà de tornar a Montjuïc i si es torna a Montjuïc desapareix la regla 1x1.
2: Mare meva, però vaja història. En sèrio, això és un colabrot d'aquell...
4: Al dia. Anem al dia.
2: Sí, partido a partido.
4: Partido a partido. I ja ens apanyarem, tu. Bernardo Silva és un dels noms propis en l'actualitat blaugrana. Ha parlat a la seva concentració, la de Portugal, deixant totes les opcions obertes. Ha reconegut tots els rumores que hi ha al voltant de la seva figura. I l'altre és Araujo, l'internacional uruguaià, que s'ha lesionat al bessó i, en un moviment estrany, torna a Barcelona per fer-se proves i després reincorporar-se a la selecció de l'Uruguai. Molt raro, sí. Escolta, no posa que sí, jo poso la mateixa cara. És raro, raro, raro.
2: Però si s'ha lesionat bé i per tornar a marxar, i si té una lesió, torna a marxar amb la seva selecció.
4: Home, suposo que si la lesió...
2: És de gravetat.
4: És de gravetat, ja no torna.
2: Ja no tornarà.
4: Però en principi bé. No fa pinta bé. Que sigui una lesió de gravetat.
2: Llàstima.
4: A l'Espanyol, el nom del...
2: No, llàstima que sigui una lesió. No volia dir que no sigui de gravetat. Sé que s'ha interpretat així, però no és el que volia
4: dir. Jo havia interpretat...
2: Ja, ho sé, per això ho aclareixo. No vagin a pensar que avui Araujo es lesioni de gravetat.
4: Audiència de migdia, COPE Catalunya i Andorra. José Miguel Gabriel Cruz no té res en contra d'Araujo.
2: No.
4: Té el cap en d'altres coses. Què hi farem? És el que hi ha i és el que toca. Nom del dia a l'Espanyol. Marc Roca, migcampista del Betis. Quique Iglesias ampliarà detalls. S'obren les portes a un retorn, ja va jugar, a un retorn a l'Espanyol en qualitat de cedit. Els playoffs de primera ref cap a segona divisió. L'Europa cau, eliminat pel Celta en una grandíssima campanya dels de Dai Benítez. I el Sabadell jugarà la final contra el Zamora buscant una plaça a la propera Lliga de segona divisió. Anada al Ruta de la Plata, tornada a la nova Creu Alta. I en bàsquet, escolti.
2: Va, parli-lo del bàsquet. Jo tenia ganes ja d'arribar al bàsquet perquè és la semifinal més inesperada de les que hi havien.
4: El 50%.
2: Sí. No.
4: No, jo no. Estava... Miri, jo estava convençut que el Barça...
2: Lo del Barça va ser sorpresa, per mi.
4: Per mi va ser una sorpresa que arribés al tercer partit. Jo tenia claríssim, que el Barça, amb empentes i rodolons, vulguis que sí, que no sé què, eliminava el Camp de Múrcia.
2: El que no estava a cap guió
4: és que la Laguna Tenerife eliminés el Madrid guanyant-li els dos partits al Movistar Arena. Lo nunca visto a la Lliga ACB. De tal sort que el que alguns preveien que anava a ser un clàssic a semifinals, ara és Barça-Tenerife. Amb el factor pista a favor del Barça. No sé si això farà Xavi Pasqual donar marxa enrere de la seva decisió de deixar el Barça. No.
2: No ho crec.
4: No fa pinta. Però al Barça se li ha posat a tiro la final de la Lliga. I per l'altra banda del quadre, partides de Ricky Rubio al Wes Arena.
2: Total.
4: I el Joventut que elimina a Baskonia amb el factor pista en contra. I ara ha de jugar semifinals, factor pista en contra també, davant del que ara mateix, amb el Madrid fora del mapa, és el gran favorit per guanyar la Lliga CB de bàsquet, que és el València. Barça-Tenerife, València-Joventut, el Barça d'handbol campió de la Copa del Rei, la no sé quantes consecutiva de l'equip d'Antonio Carlos Ortega, que ara ja enfoca a la Final Four de la Lliga de Campions, i un senyor, Marcel Granollers, campió de Roland Garros, modalitat de dobles, impressionant el que està aconseguint aquest tenista. Però jo vull fer-li una pregunta.
2: Em pregunti.
4: És la nostra pregunta a @esportscope.
2: Endavant.
4: La victòria de Florentino és bo pel Barça o dolent pel Barça?
2: Ostres. Pues jo diria que és bo.
4: Està vostè amb la majoria. 75% de copenautes ara mateix pensen que la victòria de Florentino és una bona notícia pel Barça, un 25% creuen que és una notícia dolenta o negativa pel Futbol Club Barcelona.
2: Home, quan d'entrada torna Mourinho, ja m'explicaràs. No sé si és una molt bona notícia pel Real Madrid, aquesta, eh?
4: Jo li puc explicar, però ara aquí en Antena no, perquè té vostè d'altres temes que segur són més interessants que el retorn de Mourinho a la banqueta del Madrid.
2: En funció de qui li agradi escoltar. Però bé, després m'ho expliques. José Luis, moltes gràcies.
4: Adéu.
2: Cuida't molt.
4: Fins demà.
2: Això sí, demà tindrem una programació especial, evidentment, per l'arribada del Sant Pare. No farem una rere Cope Catalunya ni un migdia Cope Catalunya amb el temps normal i habitual, perquè tindrem total connexió amb l'arribada del Sant Pare i tindrem els nostres espais de 10 minutets per anar explicant el que ens toca.
4: Como nadie lo va a decir, lo habéis hecho de lujo y lo vais a hacer de cine.
2: Así sea. Tant de bo sigui així.
4: Amén.
2: Bé, doncs, va, que de seguida entrarem en un tema interessant. Quan vosaltres pengeu alguna cosa a xarxes socials, ja sigui un reel d'Instagram, un tuit, bueno, un X, seria un X ara, o una publicació, què la fa viral? És a dir, què fa viral una notícia? Tots sabem que aquí darrere hi ha un algoritme, i l'algoritme mai és neutral. És una dictadura de l'algoritme. Doncs de seguida en parlarem, o farem 5 cèntims, perquè la solució total no la sabem. Què fa viral una notícia? De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
5: Escuchas Mediodía Cope.
0: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
9: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
10: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
11: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
12: No, me ha entrado esto.
13: La superseguridad de Movistar Pro

0: Mai un papa estarà tant temps i amb una agenda tan intensa a Catalunya. És la tercera visita a partir de demà d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, més de 48 hores a la nostra comunitat. El 1982, el papa Joan Pau II va visitar la Sagrada Família i va oficiar una missa multitudinària al Nou Camp. El 2010, Benet XVI va presidir un multitudinari acte litúrgic per consagrar la Sagrada Família i va visitar la institució benèfica del Nen Jesús de Barcelona. I demà, procedent de Madrid, arriba el papa Lleó XIV a Catalunya, fins dijous, on anirà direcció a les Canàries. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i hi ha un nexe comú en la visita dels tres sant pares a Catalunya i a Barcelona ciutat: la Sagrada Família, el temple dissenyat per Antoni Gaudí, que l'any passat van visitar 4,8 milions de persones. I a banda de la Sagrada Família, com dèiem, l'agenda del papa Lleó XIV a Catalunya està plena d'actes litúrgics, de visites socials i d'impuls a la feina diària de l'Església a la nostra comunitat. I el papa demana fugir d'enfocs identitaris i del foc de la polarització. Yolanda Canales, bon migdia.
1: Què tal, Sergi? Bon migdia.
0: Primer de tot, Yolanda, repassem tota l'agenda del papa prevista a Catalunya. En quina hora arribarà demà Yolanda i quins són els seus actes de demà?
1: Doncs arribarà, o està previst, vaja, que arribi, que aterri a les 12:25 del migdia, procedent de Madrid.

0: A l'aeroport del Prat serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i altres representants institucionals amb una breu trobada abans de beneir el tabernacle de la capella de l'aeroport. Des d'allà es traslladarà directament a la Catedral de Barcelona, que serà el primer gran escenari de la visita. Hi haurà un acte litúrgic i una benedicció del pontífex que es trobaran voluntaris i membres de la cúria. També visitarà la tomba de Santa Eulàlia, que és la patrona de la ciutat, abans de traslladar-se al Palau Episcopal, que serà la seva residència durant l'estada a Barcelona. La jornada culminarà a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, en l'acte més multitudinari d'aquest viatge a Catalunya. Davant de més de 40.000 persones, el papa beneirà una trentena d'ambulàncies, recorrerà la pista amb el papa mòbil per saludar els assistents i presidirà una gran vigília de pregària que inclourà música, testimonis, lectures de l'Evangeli i una homilia final.
1: Passem a dimecres 10 de juny, dia que el papa Lleó XIV el passarà íntegrament a Catalunya, que és la gran novetat amb el temps i amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, Yolanda.
0: Sí, de fet serà com la jornada central d'aquesta visita. Començarà a 11:15 del matí amb una visita a la presó de Vianzú, a Sant Esteve Sarrovires. Allà compartirà una trobada amb una 80 d'interns, voluntaris i responsables de la pastoral penitenciària. Després es traslladarà a Montserrat, on a les 12 resarà el rosari, pronunciarà un discurs coincident amb el mil·lenari del santuari i participarà en el cant del Virolai. També dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat. Ja a la tarda, el papa tornarà a Barcelona per visitar l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. Serà una trobada marcada pel vessant social, amb representants de Càritas i altres entitats assistencials. Però el gran moment, sense cap mena de dubte, arribarà al vespre, a la Sagrada Família. Després d'un recorregut final amb el papa mòbil pels carrers de l'Eixample, en concret pel carrer Rosselló, serà rebut pels Reis, visitarà la tomba d'Antoni Gaudí i a continuació presidirà la missa del centenari de la mort de l'arquitecte. I la jornada culminarà amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: I ara anem a dijous 11 de juny, on el papa continuarà el seu viatge direcció a Canàries.
0: Sí, aquí ja a Catalunya estarà poques hores, tancarà de fet a primera hora del matí la seva visita a Catalunya després de dies d'intensa agenda institucional, religiosa i social. S'acomiadarà de les autoritats catalanes, entre elles el president de la Generalitat, abans de traslladar-se a l'aeroport del Prat. I és que està previst que ben d'hora, a 8:45 del matí, en l'aire rumb a les Illes Canàries, següent etapa del seu viatge apostòlic, on centrarà bona part dels seus actes en la realitat migratòria.
1: Bé, Yolanda, ja coneixem al detall l'agenda papal dels pròxims dies a Catalunya i parlem ara de dos aspectes claus, especialment a la ciutat de Barcelona i a tots els indrets a qui visitarà el papa Lleó XIV, com és la mobilitat i la seguretat.
0: Sí, la mobilitat, hem de dir que l'afectació serà important, obligarà a modificar molts desplaçaments, especialment en els punts claus, Montjuïc, Ciutat Vella i també la Sagrada Família. Des de l'Ajuntament, de fet, es demana planificar els trajectes i prioritzar el transport públic, com ens explicava el Xavier Patón, que és gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del dispositiu municipal.
2: El que primer crec que hem de recordar sempre és intentar, com a ciutadans, informar-nos abans de fer el desplaçament que haguem de fer, bé sigui a peu, bé sigui en transport privat, etc. I, evidentment, sempre la recomanació, que ja es fa servir normalment, però que en aquests casos encara és més necessària, que és utilitzar el transport públic en els desplaçaments que puguem, tots aquells que puguem fer.
0: Avui ja han començat les restriccions, sobretot a l'entorn de la catedral, i les més importants arribaran dimecres, amb controls d'accés a l'entorn de la Sagrada Família, on veïns i treballadors hauran d'acreditar-se per entrar als carrers més pròxims al temple, a més detalls de trànsit. I pareu atenció, perquè el dia 10 estaran tancades les estacions de metro de Sagrada Família.
2: Només en el cas concret del dia 10, a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família de la 2 i de la 5 no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada, evidentment els trens hi passaran, però no tindrem aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent.
0: Els Mossos també recomanen planificar els viatges. Una policia autonòmica que desplegarà un dels dispositius de seguretat més importants dels últims anys, amb més de 5.600 agents dedicats exclusivament a l'operatiu i la coordinació amb la resta de cossos policials i serveis d'emergència. L'intendent Joan Salamanya, coordinador del dispositiu de seguretat dels Mossos, diu que s'està incrementant de forma progressiva l'alerta.
3: Estamos en la fase de alerta ya. Ha habido un despliegue ya de efectivos y de la seguridad en algunos espacios de Barcelona y a partir del día 9 y hasta el día 11 vamos a pasar a la fase de máxima alerta del dispositivo para pasar a la última fase que es ya de restablecimientos.
0: Evidentment, Sergi, l'objectiu és protegir el pontífex, també els representants institucionals, però també s'ha de gestionar les grans concentracions de persones i minimitzar, la mesura del possible, l'impacte sobre la mobilitat.
1: Gràcies, Yolanda, per aquesta detallada informació que anirem repassant respecte a l'agenda del Papa cada dia, no? El més significatiu és que demà arriba el Papa a Catalunya, aterrarà a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 1:15. I, evidentment, aquí a COPE Catalunya seguirem jornada a jornada, acte per acte, tota l'agenda papal. Gràcies, Yolanda. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Perquè la visita del Papa Lleó XIV, veure'l, escoltar-lo en directe, la seva paraula, genera una expectació de gran esdeveniment, perquè és un gran esdeveniment. Centenars de parròquies de Catalunya ja estan preparant el seu desplaçament a un dels punts de visita del Papa Lleó XIV, que ens acaba de detallar perfectament Yolanda Canales. Al migdia de COPE marxem hores d'ara a Sabadell, a la parròquia del Sagrat Cor, perquè saludem al professor Joan Gil. Bon migdia, professor.
4: Hola, què tal?
1: Suposo que vísperes de gran esdeveniment. Com van els nervis?
4: Bueno, prou bé. Ja hem vist com ha anat tot a Madrid. Molt bé. I estem amb ganes de veure el PSD per aquí, la ciutat de Barcelona. Estem nerviosos, però contents.
1: Finalment, la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell, a quin indret ha escollit per anar a veure el Sant Pare?
4: Doncs anirem el dimarts al Estadi Olímpic. I és el que hem aconseguit, diguem, entrades, que ha sigut tot una mica difícil, no? Però al final, bueno, n'hem aconseguit bastantes. I al final hi anem més de 30, no sé si arribarem a 40.
1: De 30 a 40 integrants de la parròquia.
4: Sí, potser fins i tot més, eh? El que passa és que com que hem aconseguit entrades una mica cadascú pel seu compte, al final serà això, jo crec.
1: És ja demà l'acte multitudinari a Montjuïc, que m'acaba de dir que ho espere amb nervis, amb la il·lusió, i també per escoltar en primera persona el que diu el Sant Pare, perquè molt interessant totes les paraules que ha dit aquests últims dies a Madrid. Què espera demà del Sant Pare?
4: Sí, sí, i tant. Doncs mira, una mica el que esperem és la confirmació de Pere, no? Perquè això s'ha dit molt, però és que realment és el que amb els que parlàvem i amb els que hi anem, el que ens importa és això. I la confirmació en persona, doncs, també és important, veient el que va dir a Madrid, no? De ser més humans, de mostrar el rostre humà. Home, les telecomunicacions estan molt bé, però estar-hi present, el missatge també és més fort, més punyent, no? Les circumstàncies, veure els altres també com ho estan escoltant, l'ambient de silenci, bueno, no silenci, o el que passi. Doncs tot això és el que tenim ganes de veure, en el moment i en el lloc, veure quin és el missatge directe que ens vol donar al Papa, que estem allà, i a tot el món, vaja.
1: Quina és la logística que teniu preparada per anar demà a Montjuïc? Hora de sortida? Si feu el viatge col·lectivament?
4: Bé, anem com petits grups, diguem, no? Perquè no hem organitzat autocar. Jo, per exemple, el meu petit grup, diguem, anem amb una furgoneta, buscarem un pàrquing més o menys a prop per poder-nos acostar als busos que hi ha preparats, i una mica cadascú s'ha fet, cada petit grup, diguem, s'ha fet el seu propi camí, en aquest sentit. El fet d'haver aconseguit les entrades una mica cadascú pel seu cantó ha fet que ens dividim en petits grups, no?, de la mateixa comunitat. Si ho farem així.
1: I amb molta antelació.
4: Sí, exacte. Ja al migdia ja estarem sortint cap allà.
1: Joan Gil, professor des de la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell, són centenars de parròquies que demà aniran a Montjuïc. Gràcies, professor Gil. Gràcies i bon migdia.
4: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Vísperes de gran esdeveniment, i aquest acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que serà el més multitudinari, dels que farà el Papa Dieu 14 a Catalunya, estarà amenitzat, entre d'altres, per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. El seu director, Carlos Checa, ha estat a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra i ens ha transmès la emoció que hi ha als assajos per participar a l'acte de demà.
5: Sí, realment estem emocionats, perquè formar part d'un esdeveniment històric, bueno, doncs és una meravella i una gran emoció per tots els joves també, no? Mira, hem tingut assajos aquest cap de setmana i es veu que bueno, nosaltres ens preparem molt per el que és un concert, però això no és un concert, això és, va més enllà, és, bueno, és una pregària, és una oració, però és música.
1: El director de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona ens ha explicat l'acte que hi haurà a l'Estadi Olímpic. Està dividit en dues parts. L'eina clau és l'arribada del Sant Pare a l'estadi.
5: Bueno, hi ha com dues parts, no? Les primeres dues hores és una trobada del públic, no? Amb entrevistes, amb testimonis, amb actuacions diverses de diferents grups, no? I llavors ve el moment important, és l'entrada del Papa, no? El Sant Pare a l'estadi, i allà és quan ja, doncs, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona amb el cor Lumen Pueri serà, doncs, que estarem allà presents tota aquesta hora i mitja. I estarem fent, doncs, la vigília, no? Una vigília d'oració, de testimonis, de pregària, i nosaltres estem posant, doncs, el fil musical.
1: Catalunya, que ja està preparada, Barcelona ciutat, que també ja està, en aquest cas, ultimant a tots els detalls, en menys de 24 hores, el Papa Lleó XIV estarà entre nosaltres. Anem ja tot seguit a Serveix. Perquè el temps acompanyarà, però hi haurà un increment de la nuvolositat. Avui, bon temps, domini del sol, però augmenta la nuvolositat especialment concentrada a la zona del Pirineu. Després s'anirà estenent a gran part de Catalunya i també del litoral a partir de demà dimarts i dimecres. Però avui, com dèiem, forta pluja, especialment a comarques com la Vall d'Aran, els Dos Pallars, el Turgell, Cerdanya, Ripollès i parcialment també Osona. Pluja que pot derivar en pluja torrencial de 30 litres en poc espai de temps. Les temperatures actuals a les capitals catalanes força benignes: Tarragona i Barcelona 25 graus, Girona 28, Lleida 31 graus. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara registren 21 graus. Anem cap al trànsit, a com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Aquesta hora aturades més o menys habituals, per tant estem parlant bàsicament d'àrea metropolitana de Barcelona, trams carregats habituals de les rondes, per exemple, o zona del Vallès, és el cas de l'AP7, que és cert que presenta aturades intermitents, 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, i un parell a Barberà en direcció sud, per tant aquesta zona de Barberà del Vallès, és cert que l'AP7 presenta lentitud, aturades en tots dos sentits de la marxa, va carregada. Passa el mateix amb la C-17, aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig a Mollet del Vallès, direcció Barcelona, això la C-17. A més, tenim aquest accident a la C-63, arribant a Lloret de Mar. Ara es dona pas alternatiu als vehicles, això vol dir complicacions en totes dues direccions. Molta prudència en aquest punt per aquest accident, com us dèiem, C-63 a Lloret de Mar, on es dona pas alternatiu. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
1: I prop de 46.000 alumnes, un rècord, comencen demà la selectivitat, 9, 10 i 11 de juny. Catalunya és l'última comunitat espanyola en fer les proves d'accés a la universitat. Molta sort, evidentment, a tots els aspirants. Dos aspectes importants. Com dèiem amb la Yolanda Canales, la mobilitat demà complicada a Barcelona. I a més, a totes les universitats de Catalunya, on hi hagi l'examen, es detectarà, doncs, els que són els més pícars. Amb tanta tecnologia, copiar i millorar nota que perjudica el que estudia, i és el repte de les universitats detectar amb els seus sistemes de control els que volen anar a copiar. Pol Matavacas.
9: El rector de la Universitat de Girona, el doctor Josep Calbó, ha especificat quines són les precisions que s'han fet dins el reglament de la universitat en els intents de còpia i quines són les conseqüències.
10: Deixant-ho molt clar que això, no? Que la utilització o l'intent d'utilització o el fet de tenir qualsevol sistema dispositiu que permeti comunicar-se, diguéssim, amb l'exterior, o si entendrem-ho, un telèfon mòbil i totes les seves derivades, un rellotge d'aquests intel·ligents, unes ulleres intel·ligents...
11: Un auriculars, etcètera, sí.
10: Auriculars, tot això, exactament. Qualsevol d'aquests dispositius es tingui expressament o per desgràcia, es tingui per despista, diguéssim, a mà durant una prova, doncs automàticament representarà això, representarà un zero a la qualificació de l'examen i també podria representar l'obertura d'un expedient.
9: Calbó reconeix que les formes de copiar amb les noves tecnologies han viscut una evolució els últims temps, tot i que deixa clar que no és un problema de futur, sinó que és de present.
10: Ha passat en exàmens de mir, ha passat exàmens de conduir, diguéssim, ha passat en molts llocs que es comença a detectar sistemes molt sofisticats d'això, de que, no sé, es fa una amb unes ulleres intel·ligents, fa una fotografia de l'examen
8: sí. I
10: des de fora doncs dicten les respostes amb un auricular, etcètera, coses d'aquestes que això és inadmissible totalment, perquè ja no es fa el mínim esforç d'entendre i de prendre la signatura.
9: Calbó assegura que és necessari no només tenir aquestes normes explícites en relació als exàmens, sinó també que els alumnes en siguin conscients de les conseqüències en cas d'intentar un frau en una prova.
1: Gràcies, Pol. La Universitat de Girona, que es posa ferma, un zero i obertura d'expedient, per pensar-ho. Demà comença la selectivitat, 46.000 estudiants, molta sort a tots els aspirants. I una bona notícia, perquè els treballs dels túnels ferroviaris del Garraf han acabat una setmana abans del que estava previst i des d'avui els trens ja tornen a circular per totes les vies d'aquesta infraestructura, Marc Monclús.
11: La línia de Rodalies R2 Sud recuperarà a partir d'avui progressivament la circulació pels túnels del Garraf. Després de gairebé 3 mesos d'obres i de complicacions a la línia, tornaran a circular trens en doble via per la zona afectada. Al llarg d'avui, la circulació encara es farà amb servei alternatiu amb bus, per facilitar la mobilitat de les persones que no han pogut programar el seu desplaçament amb anterioritat. A més de la R2 Sud, les altres línies regionals de Rodalies afectades per les obres també aniran recuperant la seva circulació habitual al llarg d'aquesta pròxima setmana. És el cas de la R15, que encara té un tram que es fa amb transport alternatiu des del temporal Harry, que va arribar a Espanya el passat gener. Sílvia Paneque, portaveu del govern, ha afirmat, però, que restabliran els mateixos horaris que hi havia abans de la crisi.
12: Els propers dies i setmanes es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
11: La recuperació serà progressiva des d'avui fins al dia 15 de juny, quan es compliran 3 mesos de l'inici de les obres.
1: Doncs una bona notícia, doncs que en aquest cas la R2 Sud ja recupere el que és els dos sentits de la marxa. I parlem d'una terrible situació que es repeteix, la terrible execució als carrers de Barcelona. Ahir la nit, al carrer Mineria, a la zona franca de Barcelona, districte de Sants, un home va morir al rebre diversos trets per l'esquena. Els Mossos busquen el tirador, que segons els testimonis és un home de gran complexió física. Per cert, fa poques setmanes al mateix carrer, al carrer Mineria, va haver-hi una altra execució. Inicialment, els dos casos no estan relacionats. Yolanda Bernal, quantes persones han mort tirotejades a Catalunya amb el que portem d'aquest any?
13: Són 5 persones en total, 3 a Barcelona ciutat, una a Badalona i una altra a casa a l'Hospitalet. Un tiroteig mortal doncs, que suma a una estadística que no para de créixer per preocupació policial, que considera que el delictiu negoci del tràfic de drogues és la font principal dels tirotejos a Catalunya. L'any passat van créixer un 45% amb 293 incidents amb armes i aquest any els sindicats policials de Mossos confirmen que la tendència es manté a l'alça. L'últim cas, ahir a les 9 de la nit en uns patis interiors d'uns pisos del carrer de la Mineria, la zona franca de Barcelona, al districte de Sants. Un home vestit de negre va disparar diversos trets per l'esquena a un home que va morir, tot i els esforços primer dels veïns de la zona i després dels equips d'emergència sanitària. Els Mossos ja han obert una investigació per aclarir els fets. El pistoler, de complexió forta i alta, segons els testimonis, va poder escapar i s'ha iniciat un operatiu per intentar localitzar-lo. Els Mossos han desplegat equips de l'Arro i de la Brigada Mòbil a la zona per reforçar la seguretat. En aquest punt de la zona franca, al carrer de la Mineria, on fa poques setmanes, recordem, va morir també a trets un home de 40 anys. Els veïns de la zona van fer fa uns dies una manifestació per reclamar més seguretat a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Gràcies, Yolanda. I amb habitatge els preus continuen pujant. Diuen que s'aturen, però clar, un també pensa que estan pujant respecte a augments i per tant hi haurà algun moment que tocaran el límit. Catalunya ha registrat un encariment del preu de l'habitatge d'un 10,5% anual entre gener i març, és a dir, el primer trimestre d'aquest any. Són 4 dècimes menys que amb els 3 mesos anteriors, l'últim trimestre de l'any passat, però és la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre. També, si volem ficar la part positiva, Catalunya és una de les comunitats a Espanya on aquest creixement és menor, però és un 10% d'augment amb el primer trimestre d'aquest any, on continua respecte a aquestes xifres provocant més tensió immobiliària. Anem ja tot seguit a publicitat. Després parlem de dos aspectes. Primer, les vagues. Demà també vaga de docents. I les biblioteques, que continua. I parlem d'arquitectura, perquè aquest pròxim dimecres és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Torre de Jesús, Sagrada Família, Papa Lleó XIV i la degana del Col·legi d'Arquitectes aquí, al migdia, COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
14: El Papa en España.
8: Seguimos en COPE junto a León XIV en una programación especial.
14: Y desde las 4, la tarde con Pilar García Muñiz desde el Bernabéu para contarte el ambiente previo al multitudinario encuentro diocesano y el homenaje a la Virgen de la Almudena.
15: Amad a vuestro enemigo.
16: Quien lucha sin descanso triunfa.
17: De atleta olímpico, continúa viviendo lo mejor que puedas.
18: A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite.
19: Vamos a morir.
18: Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
20: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
21: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
22: Carglass cambia, Carglass repara.
23: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
24: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
25: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
26: Lógico.
25: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
26: Lógico.
25: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
26: Lógico.
25: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
27: Barref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
28: Más Renfe, más viajes, más puntos.
27: Punto.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
1: I demà la enèsima vaga amb aquesta fi de curs dels docents. Nova jornada de vaga convocada per tres sindicats: USTEC, STEC, Intersindical i la CGT. Demà coincidint amb l'arribada del Sant Pare a Barcelona. Veurem si això afegeix conflictivitat a la mobilitat. Però, a més, dins d'aquesta crisi laboral, continua la vaga del Comitè de Biblioteques de Barcelona. El seu comitè ja està acusant a l'Ajuntament de Jaume Collboni de trencar la negociació i deixar la plantilla de bibliotecaris a la estocada. Mar Puerto.
29: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha denunciat que l'Ajuntament ha donat per acabades les negociacions per adherir la plantilla al conveni municipal sense cap acord i amb un no rotund a les reivindicacions dels treballadors. El col·lectiu ha qualificat la decisió d'inacceptable i ha retret a l'executiu local que els deixi a l'estacada, agreujant el conflicte laboral i posant en risc la continuïtat del servei. Així, ha exigit reprendre les negociacions i afirma que demanarà una mediació al Departament de Treball i recorrerà a la via legal si cal. Montse Serra, delegada del Comitè d'Empresa.
30: Ens sembla totalment inacceptable i creiem que hi ha un menyspreu greu a la plantilla i ens deixen en una situació totalment insòlita que, bueno, jo considero que ens estan deixant a l'estacada. Nosaltres volem reobrir el diàleg i el que fem és una crida al Consorci i a l'Ajuntament perquè això no quedi així, però el que volem és seguir negociant i que acceptin algunes de les propostes que els hi posem, que són totalment legítimes.
29: La situació coincideix amb els exàmens finals, la selectivitat i l'augment de les temperatures quan les biblioteques esdevenen refugis climàtics clau, a més de coincidir també amb la vaga de docents de demà dimarts juntament amb la visita del Papa. L'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afecta la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. Alhora, els sindicats també estan preparant una gran manifestació aquí a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per tal d'exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Així ho ha confirmat la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Jané, que ha dit que l'objectiu és exigir al PSC un canvi en aquesta educació pública i aconseguir també el suport de les famílies i la societat.
0: Aquesta serà una jornada de vaga també que esperem amb moltíssim seguiment pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, i també convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
29: Fons de l'USTEC apunten també que la manifestació s'està encara acabant de perfilar.
1: Gràcies, Mar. Demà vaga de docents, l'autèntica pedra a la sabata hores d'ara per Salvador Illa, que afirma que ell no negocia i manté la seva confiança amb la consellera Esther Niubó. Ho dèiem a l'inici del migdia a COPE. La Sagrada Família és el fil conductor de la visita dels tres sant pares a Catalunya. Lleó 14 aquest dimecres beneirà la Torre de Jesús, 172 metres d'alçada, la torre més alta de la monumental basílica dissenyada per Antoni Gaudí. 140 anys de construcció de la Sagrada Família i encara no està acabada. Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, que no va poder completar la seva obra a causa de l'atropellament d'un tramvia quan tenia 73 anys. Antoni Gaudí va morir un 10 de juny del 1926. Aquest dimecres és el centenari de la seva mort. I la seva gran obra reivindicada en l'actualitat. La popularitat de Gaudí creix amb el temps, quan en la seva vida els seus biògrafs admeten que tot no va ser un camí de roses. Les seves obres van rebre fortes crítiques i van tenir algun sonor fracàs, com és el cas del Parc Güell, creat com a ciutat residencial per construir-hi 60 cases de luxe. Xavier Güell, resbesnet d'Eusebi Güell, el gran mecenes de Gaudí i autor del llibre Jo Gaudí, el defineix com un geni malhumorat. El mateix Gaudí, que té una frase icònica i repetida, que definia que la originalitat consisteix a tornar a l'origen. La figura de Gaudí, la d'Alfons Cerdà, ens uneix amb un paper clau de l'arquitectura a Barcelona i Catalunya. A més, aquest any, la capital catalana és capital mundial de l'arquitectura, amb activitats a fi d'aquest mes i inicis de juliol. Saludem al migdia a COPE a la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que per cert el 17 de juny prendrà possessió després de la seva victòria en les últimes eleccions. Sandra Bestraten, Castells, bon migdia.
2: Bon migdia, Sergi.
1: Aquest any 2026, Arquitectura i Barcelona arriben amb molta força. Per ordre cronològic, què representa per l'arquitectura catalana de Barcelona culminar la Torre de Jesús de la Sagrada Família?
2: Bé, és una coincidència que hagi, no, el fet de que sigui la capital mundial de l'arquitectura, que això ve condicionat pel fet de que els col·legis d'arquitectes de tot el món es van reunir a la Unió, a través de la Unió Internacional d'Arquitectes, i escolleixen la ciutat que acollirà el Congrés Internacional d'Arquitectes. I crec que és important recordar, doncs, que és com una mica els Jocs Olímpics, no? Tots els col·legis van decidir que Barcelona i Catalunya estava donant resposta als reptes que l'arquitectura ha de donar cap al futur, i per això d'alguna manera van guanyar. El fet de que acollim aquest congrés, la UNESCO assigna que siguem capital mundial de l'arquitectura perquè aquest debat professional també arribi cap a la societat, no? I crec que és important entendre aquest fet, no?, de la capitalitat, però que d'alguna manera el que fa referència a la Sagrada Família, doncs, és la coincidència d'alguna manera dels 100 anys de la mort de Gaudí amb aquesta fita, no?, que és la culminació de la Torre de Jesús. Podríem dir que són dues coses diferents, però no deixen de ser, doncs, importants, perquè són dos fites de Barcelona i al final de Catalunya, evidentment.
1: Es necessita escoltar més la veu dels arquitectes, de gana?
2: Doncs sí, aquest és el gran repte que tenim. Moltes vegades ens costa tenir espais d'arribada a la ciutadania i per això jo crec que la capitalitat està fent aquesta aposta i sobretot voldria destacar que tenim més de 150 associacions que fan aquesta tasca. Per posar un exemple, doncs, el 48 Hores Open House, que és un festival que obre les portes de molts edificis, són aquests espais on ens apropem a la ciutadania i la ciutadania ens escolta, no?, de quin és el repte, quina està la dificultat i jo crec que quan tu has pogut explicar això, també la ciutadania entén millor el que hi ha al darrere dels projectes, no? I un altre projecte que m'agradaria destacar és que estem fent des del Col·legi d'Arquitectes, impulsem tallers d'arquitectura a les escoles. De fet, estem la segona setmana de maig, la setmana de l'arquitectura als centres educatius, i hem fet més de 400 tallers en els quals doncs, moltíssims arquitectes de totes les generacions aporten aquest coneixement, no? I m'agrada molt destacar el retorn. Aquest projecte ja portem més de 7 anys fent-ho i el retorn dels docents és doncs, aquesta sorpresa, no? De dir, caram, quantes coses sabeu els arquitectes, no només per fer grans edificis, sinó també per rehabilitar-los, per mantenir-los, també darrere una plaça. Al final és apropar-nos des d'aquesta distància més curta, és el que ens permet conèixer-nos, no? I saber veure petits hàbits i coses que han d'aprendre també perquè al final els habitatges no deixen de ser com unes màquines, no? I hem de saber doncs, quan s'ha d'obrir la finestra per millorar ventilacions, quan ens hem de protegir més del sol. I aquí una mica el repte és que puguem fer que els nostres edificis siguin eficients sense necessitat de màquines. I tot això requereix molta pedagogia i per això creiem que entrar a les escoles ens pot permetre doncs, fer arribar l'impacte de la nostra feina i la necessitat d'acompanyar amb la millora dels habitatges, ja sigui doncs, per l'eficiència energètica, el confort, però també per l'accessibilitat, per fer-lo adaptar als diferents canvis, perquè de grans tots ens farem una mica... Bueno, les nostres capacitats canviaran, ja sigui a nivell físic o a nivell auditiu, a nivell visual, no? Tots i cognitiu, no? I aquí és una mica com l'arquitectura ens ho pot fer molt més fàcil.
1: La iniciativa és molt bona i vostè m'acaba d'introduir la següent pregunta, que és la clau, l'habitatge, el debat de l'habitatge. Perquè, a més, anem cap a una mena poblacional, no únicament a Barcelona, sinó a qualsevol ciutat de Catalunya. Com s'ha de construir de cara al futur? Per aquest creixement de l'habitatge i de la població, rehabilitació d'edificis i una major alçada, per posar potser un exemple ara equivocat, aquesta arquitectura tipus Benidorm, o menys alçada d'edificis però ja més extensió geogràfica. És un debat molt interessant, no?, de cara al futur.
2: Jo crec que és un debat importantíssim i que no hi ha una recepta màgica. Cada ciutat requereix una mica una solució, però el que podríem dir, primer que tot, doncs rehabilitem. Tenim molts centres històrics abandonats i aquí hem de veure com els fem realment doncs això, que amb transport públic, que potser amb ascensors urbans, no?, ens puguin permetre doncs, salvar les barreres, no?, i la topografia que a vegades alguns centres puguin tenir, perquè al final a mi m'agrada molt dir que quan anem a comprar amb el carret de la compra tots som discapacitats, no? Llavors hem de fer que l'arquitectura, però d'aquesta mirada també més àmplia, no?, a nivell urbà, podem intentar fer que tot sigui com molt més horitzontal i sense barreres. Però un cop treballem la rehabilitació, també cal pensar que a vegades tenim edificis des d'industrials o edificis que han quedat obsolets, doncs aquests els hem d'activar perquè estan dins del teixit urbà, on tenim ja les infraestructures, no? L'aigua, el carrer, vull dir, ja arriba tot. I això també és un cost important. Llavors, un cop podem ja tenim la ciutat, que no tenim espais buits, diguem, sense ús, el repte doncs, que haurem de créixer i per créixer doncs, cal densificar. Però sobretot aquestes densificacions s'han doncs, de fer amb mesura, no cal fer gratacels, no?, enmig d'un poble, però sí que s'ha de buscar l'equilibri perquè també, com si ocupem molt d'espai, doncs, també hi ha un impacte del cost de fer arribar tots els serveis bàsics, però també l'impacte, no?, també de la relació amb la natura. I crec que aquí... Jo crec que cal també aquesta mirada territorial, no? Que com a arquitectes i urbanistes també treballem, que hem d'intentar equilibrar una mica l'esforç de treball. O sigui, necessitem que hi hagi indústria, necessitem que hi hagi fins i tot l'administració, crec que hauria de fer una aposta per repartir en el territori els edificis més institucionals perquè necessitem que no tot passi a Barcelona. Barcelona ja és una ciutat molt densa i no pot ser que tothom vulgui viure a Barcelona. I crec que aquí cal una mirada de territori, una mirada de país també, i entendre que cal equilibrar, perquè de fet tenim moltes zones que s'estan despoblant i això no ens ho podem permetre. Crec que aquí buscar aquesta mirada més estratègica és imprescindible. No intentar buscar resoldre el problema mirant només o la mirada curta, sinó fer un pas enrere i fer aquesta mirada més territorial.
1: Degana, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
2: Moltíssimes gràcies, Sergi.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Murprotec.
1: Jo no puc dir que en 9 minuts arribi Joan Batllori perquè arriba Mundial i ara, Joan, la notícia ets tu. Explica'ns aquest nou horari per escoltar cada migdia les notícies dels nostres clubs. Joan, benvingut, bon migdia.
10: Bon migdia, Sergi. Doncs ara, a partir de les 3:05, ja comencen els especials del Mundial a la COPE amb el José Luis Corrochano i nosaltres tindrem una finestra de 4 menys 10 a 4 amb la informació esportiva a casa nostra. Parlarem al Barça de la situació de Bernardo Silva. El Quique Iglesias ens explicarà que hi ha la possibilitat de que Marc Roca torni a l'Espanyol cedit pel Betis. Explicarem també que el Sabadell es classifica per la final per l'ascens a segona divisió, jugarà contra el Zamora, va caure a l'Europa. En bàsquet, tant el Barça com el Joventut disputaran les semifinals a la Lliga CB contra el València, el Joventut, i contra el Tenerife, el Barça. El Barça d'handbol, que s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de la Copa del Rei abans de jugar a la Final Four de la Champions el proper cap de setmana. Parlarem també de la victòria número 100 a MotoGP de Marc Márquez, que ha guanyat aquest cap de setmana a Hongria, i que en tenis Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros en la modalitat de dobles fent parella amb Horacio Ceballos.
1: T'espero en 50 minuts, Joan.
10: Fins ara, Sergi.
1: Línia COPE a les 3, l'inici de la tarda, 3:05, Mundial. 3:50, Batllori Esports.
11: Línia editorial.
12: Cadena COPE.
13: Sin miedo a exagerar, se puede afirmar que el discurso largamente ovacionado que ha pronunciado esta mañana León XIV ante el Congreso ha sido uno de los más importantes de su pontificado hasta el momento, en lo que se refiere a la aportación de la Iglesia a la vida común, a la ordenación política a través de la actividad legislativa y a los grandes retos con los que se enfrenta la comunidad internacional. El Papa ha hecho un ejercicio de laicidad positiva. Reconociendo la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, ha señalado qué puede aportar la Iglesia en el deseo de servir al bien común. La fe no puede ser relegada al silencio, y su gran contribución es señalar que toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Dignidad que precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. El criterio de la dignidad de la persona, ha recordado el Papa, fue el que afirmó la Escuela de Salamanca, haciendo una gran contribución cuando se encontró con el desafío de la conquista y el encuentro con el nuevo mundo. Todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. De ahí se deriva la necesidad de tutelar la libertad de pensamiento y de conciencia, defender la vida desde su concepción hasta su fin natural, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos y también la necesidad de ofrecer vías seguras y legales para los migrantes, así como una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración. El Papa ha concluido recordando a los diputados y senadores que junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también siempre una renovación moral.
12: José Luis Corrochano.
19: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026.
10: Hola, bienvenidos al especial mundial. Como cada 4 años, comienza el despliegue técnico y de profesionales que la cadena COPE pone en marcha para que disfruten de la Copa del Mundo. El reto es contarles cómo levanta Rodri la Copa del Mundo el día 19 de julio
13: queda lejos, en Nueva York y entre medias todo lo que ocurra en los partidos más importantes de esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El jueves empieza lo bueno, empieza el Mundial con el México-Sudáfrica en un estadio mítico, en el Estadio Azteca. Nosotros debutamos el lunes 15, el lunes que viene, a las 6 de la tarde en Atlanta contra Cabo Verde, pero esta madrugada a las 4, y lo contamos, España-Perú. Pero antes es el día después de la victoria cómoda de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme, la presidencia del conjunto blanco, 65% contra 35. A partir de ahora, José Mourinho, Konaté, Dumfries, y saber quién es el hombre de los 150 millones de euros que dijo Florentino que a partir del martes iba a hacerle una oferta a un club de la Champions por 150 o más. Pero lo primero es lo primero, lo primero es la selección española. El equipo de enviados especiales de la cadena COPE está en Puebla, en México. Allí son las 7 y 2 de la mañana. Así que despertamos a los enviados especiales para que nos cuenten cómo está España. Primera pregunta, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está la selección para el partido de esta madrugada? Hola.
3: ¿Qué tal? Esta mañana Luis de la Fuente tiene preparado un ensayo general de cara al debut contra Cabo Verde. Eso sí, recordemos, no van a estar en el partido ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Víctor Muñoz. Recordemos que en este estadio, hace casi 40 años, España fue eliminada en una tanda de penaltis en el Mundial de México contra Bélgica. De la Fuente confirmó que tiene decidido el portero titular, pero sigue sin desvelarlo, y además añadió que tiene alternativas de sobra en las bandas, donde aparte de Jeremy pueden jugar Ferran, Baena y Oyarzábal. Además, el seleccionador salió en defensa de Gavi después de la dura entrada que le hizo a Rodri en el entrenamiento del pasado sábado. Eso sí, matizó que tiene que dosificar. Su compañero Jeremy Pino tiró de ironía primero y luego de sinceridad para explicar qué aporta Gavi en la selección.
4: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes.
9: ¿Qué os aporta Gavi?
14: Pues muchas patadas, no, broma. Garra, compañerismo, creo que Gavi es alma. Siempre está con una alegría, picándose con todos los compañeros. Creo que le da vida al grupo y dentro del campo, pues te digo, es un jugador que se deja siempre la piel y te digo, yo también lo quería en mi equipo siempre.
13: Sin Lamine, sin Nico, sin Víctor, las preocupaciones para el primer partido, el del lunes contra Cabo Verde, son Lamine y Nico Williams. Elena Condiz, que también está en Puebla, ¿cómo están Lamine y Nico Williams?
15: ¿Qué tal, Corro? Buenos días. De la Fuente confirma que Lamine, Nico y Víctor Muñoz estarán disponibles para el debut de España el 15 de junio frente a Cabo Verde, que tendrán seguro minutos para ir ganando ritmo de competición. Recordemos, Lamine se lesiona el 22 de abril del bíceps femoral, Nico lleva parado desde el 10 de mayo por molestias en los isquios, Víctor Muñoz arrastra problemas en el sóleo. Ninguno de los tres ha venido aquí a Puebla precisamente para seguir su plan de recuperación en Chattanooga con ese objetivo que será una realidad, lo dice De la Fuente, las estrellas llegan al debut.
4: Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, en condiciones estarían, calculamos si no hay inconvenientes en estos días, que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado.
13: Pisamos suelo mexicano, el tercer partido contra Uruguay será en México, será en Guadalajara. A ver qué tal nos reciben y cómo está Perú. Rubén Martín.
16: Vienen de ganar 1-2 a Haití, el equipo de Manu Meneses, históricos de la bicolor como el portero Pedro Gallese y los centrocampistas André Carrillo y Josimar Yotún lideran a una Perú que está ahora mismo 51 en el ranking FIFA. 52.000 espectadores en el estadio Cuauhtémoc, entre 98 y 260 euros las entradas.
13: Así está España y más noticias del Mundial.
17: La primera es este gran susto, lo que le pasó de nuevo a Eriksen con Dinamarca.
18: Christian Eriksen has just collapsed on the pitch during Denmark's game against Ukraine.
17: Colapso de Eriksen. Se desplomó en el césped. ¿Qué le pasó y cómo está Carlos Sáez?
20: Tremendo susto corrió el que dio Eriksen cuando en el minuto 66 del partido entre Dinamarca y Ucrania el internacional danés se desplomó tras echarse la mano al pecho. Hay que recordar, Corro, que Eriksen lleva un desfibrilador automático implantado tras el mismo episodio que tuvo lugar en la Eurocopa. Afortunadamente, el internacional pudo recuperarse en los minutos finales y esta mañana el médico de la selección ha dicho que va a recibir el alta hospitalaria pronto y que va a poder regresar a su domicilio.
17: Dos preocupaciones de futbolistas que juegan en la Liga. Uno juega con Uruguay, es Araujo, que ha vuelto a Barcelona. ¿Por qué, Víctor Navarro?
21: Porque ha notado un pinchazo en su pierna. El central, que ha hecho escala en Madrid y llega desde Uruguay a Barcelona en las próximas horas, será revisado por los servicios médicos del Barça esta misma tarde. Su intención es volver, lo dice la selección de Uruguay en un comunicado, a Montevideo y de ahí partir el martes hacia México. 27.000 kilómetros que será a Ronald Araujo para verse con los médicos del Barça y decidir si puede seguir o no en este Mundial.
17: Este preocupa mucho más. Adde, el marroquí del Betis. ¿Qué le ha pasado y cómo está Andrés Ocaña?
22: Sí, ha tenido una suerte terrible, la verdad. En el partido contra Noruega ayer, después de haber asistido a Brahim en el 1-0 de Marruecos, al filo del descanso, en la salida de un córner, se le cayó un compañero encima, le dobló la rodilla. Y ojo, porque se puede perder Abde, el jugador del Betis, el Mundial. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha a falta de unas últimas pruebas, pero lo cierto es que todo pinta a que el marroquí se va a tener que quedar fuera del Mundial.
17: Se va a mezclar el Mundial con el fichajeo, con los fichajes. Hay un nombre propio que está libre y que suena para varios equipos, entre ellos el Barcelona. Es Bernardo Silva. ¿Qué sabemos, Joan Baggiori?
10: El Barça asegura tener controlado el fichaje de Bernardo Silva, que prioriza venir al Barça. Hace semanas no se contemplaba en el club su fichaje, pero Jorge Méndez lo puso sobre la mesa y se ha acabado viendo como una oportunidad de mercado después de quedar libre. El futbolista, desde la concentración de Portugal, dice por eso que todavía no ha decidido su futuro.
23: Bueno, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
17: De los partidos amistosos de hoy apunten dos de selecciones que deben hacerlo bien en el Mundial: Francia, Irlanda del Norte, y Países Bajos, Uzbekistán. Y luego, entre medias del Mundial, del inicio del Mundial, la noticia: Florentino Pérez vuelve a ganar las elecciones.
24: Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado. Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios, porque todos somos del Real Madrid. Tenemos una forma de entender la vida. Trabajamos para hacer más grande el mejor club de todos los tiempos. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu y seguiremos luchando hasta el final sin rendirnos nunca.
17: Se espera una semana muy movida en el Real Madrid. Melchor, Mourinho, Konaté, Dumfries y alguna cosa más.
25: Sí, te cuento antes que nada el resultado de esos 33.555 votos que le dieron la victoria a Florentino Pérez con ese 65% de ventaja frente a Riquelme, que obtuvo el 35%. Esta semana, como dices, pendientes de los comunicados primero de Mourinho, veremos incluso si esta misma semana también de su presentación, y de los comunicados de los jugadores Konaté y Dumfries, que están ambos en el Mundial. Y a partir de mañana, pendientes de la mayor oferta de la historia del Real Madrid, a partir de 150 millones por un jugador que milita en un club que no es de la Premier, pero que sí juega en Champions.
17: El perdedor, Enrique Riquelme, no arroja la toalla.
26: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más selecciones. Nos sentimos ahora en la obligación y en la responsabilidad de tomar la voz de todos esos socios y esos madridistas que en tan poco tiempo nos han dado la oportunidad de valorar nuestra candidatura. Y tenemos la obligación también de seguir adelante.
17: Y además de las elecciones, ¿de qué se habla en España, Luis Murilla?
27: Lo primero, el futuro de Bordalás. Es información de Gemma Santos y Alberto Sanz. Bordalás tiene hoy como fecha límite para responder a la oferta del Getafe. Pero ojo, que Osasuna está a la expectativa porque también le ha hecho oferta a Bordalás. Fase de ascenso a primera, partidos de ida. Ayer Las Palmas 0, Málaga 1. El sábado Castellón 1, Almería 1. Mañana la vuelta del Almería Castellón. El miércoles la vuelta del Málaga Las Palmas. Selección femenina, clasificación para el Mundial. Tras golear a Inglaterra, mañana Islandia-España en Reykjavik. Nos basta para clasificarnos, igualar lo que haga Inglaterra ante Ucrania. En motos, triplete español en Hungría. Marc Márquez logró en MotoGP su primera victoria del año. En Moto2, otra más para el líder Manu González. Pérez y en Moto3 ganó Máximo Quiles, que también es más líder del Mundial. Fórmula 1, Antonelli también ganó en Mónaco, con Alonso décimo, primer punto de la temporada para él, y abandono de Carlos Sainz. En Roland Garros, primer gran slam para Alexander Zverev, tras vencer a Kovoli en 5 sets. Liga CB, Juventud eliminó a Baskonia y jugará la segunda semifinal ante Valencia. La primera comienza mañana entre Barcelona y la Laguna Tenerife, que eliminó al Real Madrid. Y en la NBA, esta próxima madrugada, 2:30, tercer partido de la final en Nueva York, con los Knicks ganando 2-0 a los Spurs.
17: Ya ha empezado el especial Mundial 2026.
12: José Luis Corrochano.
19: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026.
0: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
19: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
1: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
2: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
12: José Luis Corrochano.
19: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026.

0: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ara ja sí, que ho tenim a tocar. Ja queden només unes hores perquè el Papa Lleó XIV aterri a Barcelona. Seran menys de 48 hores, però molt intenses, amb una agenda molt atapeïda en la que hi haurà moments per actes multitudinaris i d'altres més íntims, en petit comitè. Serà la tercera visita d'un papa a Catalunya. Recordem que ja ho van fer el papa Joan Pau II a l'any 82 i més recentment, a l'any 2010, el papa Benet XVI i també en aquests casos van fer parada a la Sagrada Família. Hi ha molta expectació al voltant d'aquesta visita històrica del papa Lleó XIV. S'estan enllestint els darrers preparatius perquè no falli res. I seran dos dies en què caldrà també doncs, molta paciència perquè hi haurà moltes afectacions en la mobilitat. Es recomana teletreballar, planificar molt bé els desplaçaments i apostar pel transport públic. Però vinga, anem al detall. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Repassem primer de tot, Marc, quina serà l'agenda del papa Lleó XIV a partir de demà, quan aterri a Barcelona.
1: Vinga, va, t'explico. La visita de demà del papa Lleó XIV a Catalunya començarà a les 12:25 del migdia amb l'arribada a l'aeroport del Prat procedent de Madrid. Allà serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i altres representants institucionals i des d'allà es traslladarà directament a la catedral, que serà el primer gran escenari de la visita. El rebran el cardenal Juan José Omella i el degà de la catedral i després d'un moment de pregària recorrerà la nau central mentre un cor interpreta diversos cants. També hi haurà un acte litúrgic amb una homilia i una benedicció del pontífex que es trobarà amb voluntaris i membres de la cúria. La visita continuarà amb un moment de recolliment davant la tomba de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, abans de traslladar-se al Palau Episcopal, que serà la seva residència durant l'estada aquí a Barcelona. Allà dinarà en privat i a la tarda mantindrà una reunió amb el president Salvador Illa i una altra amb membres de l'Ordre dels Agustins, al qual pertany el mateix Lleó XIV. La jornada culminarà a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, en l'acte més multitudinari del viatge. Davant de més de 40.000 persones, el papa beneirà una trentena d'ambulàncies, recorrerà la pista amb el papa mòbil per saludar els assistents i presidirà també una gran vigília amb pregària, amb música, testimonis, lectures de l'Evangeli i una homilia final abans de tornar al Palau Episcopal per sopar i descansar. L'acte estarà amenitzat, entre d'altres, per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i el seu director, Carlos Checa, ha estat aquí, darrere COPE Catalunya i Andorra, i ens ha transmès l'emoció de l'acte.
2: Sí, realment estem emocionats, perquè formar part d'un esdeveniment històric, és una meravella i una gran emoció per tots els joves també, no? Mira, hem tingut assajos aquest cap de setmana i es veu que nosaltres ens preparem molt per el que és un concert, però això no és un concert, això és, va més enllà, és una pregària, és una oració, però és música.
1: A més, també ens ha explicat l'acte a l'Estadi Olímpic, que estarà dividit en dues parts per l'arribada del Sant Pare a l'estadi.
2: Hi ha com dues parts, no? Les primeres dues hores és una trobada del públic, no? Amb entrevistes, amb testimonis, amb actuacions diverses de diferents grups, no? I llavors ve el moment important, és l'entrada del Papa, no? El sí. Sant Pare a l'estadi, i allà és quan ja la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona amb el cor Lumen Pueri serà que estarem allà presents tota aquesta hora i mitja i estarem fent la vigília, no? Una vigília d'oració, de testimonis, de pregària, i nosaltres estem posant el fil musical.
0: Doncs tot això serà demà a l'Estadi Olímpic, però dimecres, març, segona jornada del Papa a Barcelona, amb un altre plat fort, a la Sagrada Família.
1: Sí, dimecres serà el dia central de la visita de Lleó XIV aquí a Catalunya. La jornada començarà a 11:15 del matí amb una visita a la presó de Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Allà compartirà una trobada amb una vuitantena d'interns, voluntaris i també responsables de la pastoral penitenciària. Escoltarà diversos testimonis, adreçarà unes paraules als presents i farà una donació al centre abans de conversar amb alguns reclusos. Després es traslladarà a Montserrat, on serà rebut pel bisbe de Sant Feliu i pel pare abat de l'abadia davant d'un miler de nens i nenes. A les 12 resarà el rosari, pronunciarà un discurs coincidint amb el mil·lenari del santuari i participarà en el cant del Virolai. També visitarà la capella de Mare de Déu de Montserrat, sortirà al balcó per saludar els fidels i dinarà amb la comunitat benedictina. Ja a la tarda serà quan el papa tornarà aquí a Barcelona per visita a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, i aquesta serà una trobada marcada pel vessant social, amb testimonis, per exemple, sobre la dependència i el tràfic sexual de dones, així com també de representants de Càritas i d'entitats assistencials, abans d'oferir un breu discurs. Però a gran moment, com no, arribarà al vespre amb la Sagrada Família. Després d'un recorregut final amb el Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample, serà rebut pels Reis d'Espanya i visitarà la tomba d'Antoni Gaudí. A continuació, presidirà la missa solemne del centenari de la mort de l'arquitecte, amb la participació d'uns 800 cantaires i davant de milers de fidels i nombroses autoritats. La jornada culminarà finalment amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món, seguida d'un espectacle de llums, drons i focs artificials que posarà el punt final a l'acte central d'aquesta visita.
0: I evidentment, doncs, tota aquesta agenda extensa tindrà un impacte en la mobilitat i en la seguretat que ja s'ha començat a notar.
1: Sí, un ampli dispositiu obligarà a modificar molts desplaçaments, especialment entre Montjuïc, Ciutat Vella i la Sagrada Família. Des de l'Ajuntament es demana planificar aquests trajectes i prioritzar el transport públic. Xavier Patón, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i coordinador del dispositiu municipal, ho ha explicat així.
3: El que primer crec que hem de recordar sempre és intentar, com a ciutadans, informar-nos abans de fer el desplaçament que haguem de fer, bé sigui a peu, bé sigui en transport privat, etc. I, evidentment, sempre la recomanació que ja es fa servir normalment, però que en aquests casos encara és més necessària, que és utilitzar el transport públic en els desplaçaments que puguem, tots aquells que puguem fer.
1: Les restriccions més importants arribaran dimecres amb controls d'accés a l'entorn de la Sagrada Família, on els veïns i treballadors hauran d'acreditar-se per entrar als carrers més pròxims al temple, a més dels talls també de trànsit previstos pel recorregut del Papa Mòbil. I atenció, perquè estaran tancades també les estacions de metro de Sagrada Família.
3: Només en el cas concret del dia 10 a Sagrada Família, l'estació de Sagrada Família de la 2 i de la 5 no podrem ni sortir ni entrar, estarà tancada, evidentment els trens hi passaran, però no tindrem aturada en aquella estació. I en el cas de Verdaguer, donat a les obres que estan fent de millora de l'accessibilitat, per tal de poder les persones amb mobilitat reduïda puguin també accedir al transport públic, només serà de sortida en el moment en què ja hi hagi afectació, diguem-ne, important de gent.
1: Al seu torn, els Mossos també recomanen planificar els viatges. La policia autonòmica desplegarà un dels dispositius de seguretat més importants dels últims anys, amb més de 5.600 agents dedicats exclusivament a aquest operatiu. L'intendent Joan Salamanya, coordinador del dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra, diu que s'incrementa de forma progressiva l'alerta.
4: Estamos en la fase de alerta ya. Ha habido un despliegue ya de efectivos y de la seguridad en algunos espacios de Barcelona. Y a partir del día 9 y hasta el día 11 vamos a pasar a la fase de máxima alerta del dispositivo para pasar a la última fase, que es ya de restablecimiento.
1: L'objectiu és així garantir la protecció del pontífex, la gestió també de les grans concentracions de gent i minimitzar l'impacte sobre la mobilitat, especialment als actes de la Sagrada Família i de Montjuïc. Insisteixen, però, des dels Mossos, que no existeix cap amenaça concreta, tot i que el dispositiu es desplega en un context de nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista i apel·len a la col·laboració ciutadana durant aquests dies.
0: Molt bé, doncs tot pràcticament a punt per rebre demà el Papa Lleó XIV. S'estan ultimant els darrers preparatius perquè tot surti perfecte, i una peça clau en aquest engranatge, doncs, són els voluntaris. Un engranatge humà imprescindible per actes com el de demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc o el de la Sagrada Família. Hi ha uns 20.000 voluntaris en els diferents actes, en les diferents parades que fa el Papa pel seu viatge a Espanya, i el Víctor és un d'aquests voluntaris. Víctor, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Víctor, tu ets voluntari en els actes de Barcelona, no?
5: Sí, sí, sí. Concretament amb la vigília que es farà a l'Estadi Olímpic demà a la tarda.
0: Crec que aquí a Barcelona hi ha unes 900 persones que faran de voluntàries. En el teu cas, quan se't va presentar, vaja, la possibilitat de participar en el viatge del Papa, tu vas pensar molt?
5: No, va ser el moment. Realment, quan m'ho van dir, en seguida vaig dir sí, va ser un regal i estic molt content d'haver-lo acceptat.
0: No sé si és la primera vegada o ja havies participat en algun aconteixement similar, no sé, en alguna altra visita d'un altre papa aquí a Espanya.
5: No, una altra visita d'altre papa, la veritat és que no, però sí porto anys sent voluntari de l'Església Jove a Barcelona, amb aconteixements molt més petits, però sempre sent voluntari.
0: Mm-hmm. Escolta, Víctor, quina serà la teva funció, el teu paper demà, per exemple, a l'acte de l'Estadi Olímpic?
5: Doncs incidències, tota aquella gent que tingui algun problema amb l'entrada perquè no ha trobat el correu o que tingui algun altre tipus de problema, no sap a quina porta va, a quin seient ja, estarem allà per ajudar-los i intentar que el màxim de persones puguin entrar i compartir l'estona amb el papa.
0: Mm-hmm. Vosaltres aneu com a voluntaris perfectament identificats, no? I crec que segons la funció que tingui cadascú de vosaltres, porteu la samarreta d'un color o d'un altre, no? És
5: anem
0: així?
5: Perfectament identificats amb una samarreta, però en aquest cas aquí a l'Estadi Olímpic són
0: tots igual.
5: Només un color, sí, sí.
0: Uh-huh. I aquí a l'Estadi Olímpic quants voluntaris hi haurà, més o menys?
5: Doncs estem sobre els 400.
0: 400 voluntaris. I estareu des de primeríssima hora fins que acabi l'acte o unes hores després? Fins que marxi tothom?
5: Sí, sí, estem des de les 11 del matí i estarem tots convocats als nostres llocs i després ja fins una hora després de que marxi tothom, o sigui, se'ns farà pràcticament mitjanit.
0: Mm-hmm. Molt bé, i escolta, Víctor, quin és el perfil dels voluntaris? No sé si la majoria sou joves com tu o també hi ha gent més gran d'altres edats?
5: No, doncs la veritat és que és un perfil molt variat. Tenim gent de totes les edats. Tenim un bon grup de joves, sí, però també és nombrós el grup de persones de jubilats. O sigui, cobrim totes les franges d'edat.
0: Uh-huh. I en tots els casos són persones vinculades ja anteriorment a l'Església, no? A parròquies o altre tipus d'activitat.
5: Sí, bueno, s'han seleccionat de forma totalment lliure, que podien apuntar-se a la web i a partir d'aquí fèiem la selecció. Sí que és cert que molta gent ja ve de parròquies, però qualsevol persona del carrer podia apuntar-se i ser voluntari.
0: Uh-huh. I les persones que estaran demà en l'acte de l'Estadi Olímpic podran estar també a la Sagrada Família o són grups de voluntaris diferents?
5: Són grups de voluntaris diferents.
0: I en quanta emoció es viu això, Víctor?
5: Amb moltíssima, moltes ganes. Tenim tots els voluntaris que estan comptant les hores. El grup de voluntaris estan tots amb les ganes de ja és demà, falten poques hores. O sigui, moltíssima, moltíssima il·lusió.
0: Ja seran moltíssimes hores, però se us farà curt, segur.
5: Seguríssim.
0: Molt bé, Víctor, doncs que vagi molt bé aquests dos dies amb el Papalió 14 a Barcelona, demà en el teu cas, que surti tot com ha de sortir, que és fantàsticament bé, segur. És una visita històrica, que vaja, es visqui com es visqui, com a voluntari, com a públic, com a periodista, doncs deixarà segur un record per sempre. Víctor, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, Víctor. I pel que fa al temps, doncs hem començat una setmana que estarà marcada per l'estabilitat amb domini del sol, però ara sí que amb algun ruixat al Pirineu. La temperatura anirà a la baixa fins dijous i a partir d'aquell moment es tornarà a disparar. Demà tindrem un dia doncs molt similar al d'avui, amb domini del sol, nuvolades de tarda a la meitat nord i algun plogim a punts del Pirineu. I fem una ullada també a les carreteres. Sílvia Del Amo, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs la situació viària és complicada avui als accessos sud, on hi ha algunes incidències a la 2, al centre del litoral. Una avaria a la 2, en concret a Sant Vicenç dels Horts, cap a Barcelona, provoca 4 quilòmetres de congestió. I pel que fa a la C32, hem de dir que també hi ha punts de lentitud en diversos trams. I on si la situació és una mica més complexa és a la ronda de dalt, on tenim un tram de 9 quilòmetres en sentit a Trinitat, tot i que la ronda del litoral també presenta aturades. Ja els accessos nord, mencionant la P7 i la B30 Bàrbara, ara en sentit nord, com és habitual, i C33 i C58, vies que venen dels Vallesos, s'aturen a Montcada en sentit a Trinitat i Rondes. Com sempre, demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. I hem avançat una mica com serà la visita, les diferents parades que farà el Papa Lleó XIV a Barcelona. Un dels moments més especials serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família, i precisament després de la publicitat posarem en valor l'obra d'Antoni Gaudí, conegut com l'arquitecte de Déu. Farem un repàs amb l'ajuda de la Yolanda Canales a la vida i obra d'aquest genial arquitecte.
7: La linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec. Estàs escoltant
12: COPE Tarragona
11: 93.5 FM.
13: La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
14: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
13: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE. De la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
15: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
16: ¡Claro que sí!
15: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
17: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
15: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
18: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
15: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
19: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
15: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
20: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
21: Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
22: Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
20: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
23: La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
24: Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant pintura.
20: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
11: La linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.

0: Hem repassat extensament quina serà l'agenda del Papa a partir de demà a Barcelona. La Sagrada Família serà un dels grans escenaris i podem dir que Gaudí serà el fil conductor en totes les seves parades a la capital catalana. Lleó XIV beneirà la Torre de Jesús, la més alta de la Basílica, tal com la va dissenyar l'arquitecte Antoni Gaudí, conegut com l'arquitecte de Déu. El centenari de la seva mort està servint per reivindicar la seva gran obra i, de fet, la seva popularitat ha anat creixent amb el temps. Hi ha arquitectes que deixen edificis i n'hi ha molt pocs que deixen devoció. Fa 100 anys, Barcelona va acomiadar Antoni Gaudí amb un funeral que va ser multitudinari, com si fos un cap d'estat, però la gent no parlava tant del geni com de l'home. Molts deien una mateixa frase, que era un sant, i un segle després, aquella afirmació popular ha entrat de ple als despatxos del Vaticà. El reportatge és de la Yolanda Canales.
1: Barcelona, dissabte 12 de juny de 1926. Els carrers són plens de gent. Milers de persones esperen el pas d'un fèretre, però no acomiaden un rei, ni un militar, ni un polític. Acomiaden un arquitecte. Un carro tirat per dos cavalls avança lentament des de l'Hospital de la Santa Creu fins a la Sagrada Família. No hi ha grans ornaments, no hi ha tampoc cap luxe. És el mateix Antoni Gaudí qui havia deixat escrit que el seu funeral havia de ser auster. Però la senzillesa del seguici contrasta amb la immensitat de la resposta ciutadana. Les fotografies de l'època mostren una Rambla plena, una plaça Sant Jaume plena, una catedral també plena.

0: publicat a la revista Catalunya Social ho resumia amb aquesta frase: era un sant. 100 anys després, aquella pregunta continua viva, en paraules del José Manuel Almuzara, arquitecte i gaudinòleg.
1: Pero claro, que baje el Papa a donde está enterrado Gaudí, para mí es como un signo de que realmente Gaudí es santo. Porque, de acuerdo, será venerable, y cuando baje quizás aún no sea beato, pero es una demostración, y a mí esa escena, me va a emocionar seguro, ¿no?
0: La possibilitat que Gaudí sigui declarat sant no és cap llegenda ni una iniciativa popular sense recorregut. Fa anys que el Vaticà estudia la seva vida. Primer va ser declarat servent de Déu. És el moment en què l'Església obre oficialment la investigació sobre una persona. Després arriba un segon pas molt més exigent: demostrar que va practicar les virtuts cristianes de manera heroica. Fe, esperança, caritat, justícia, fortalesa... El Papa Francesc va reconèixer aquestes virtuts i Antoni Gaudí va ser declarat venerable. Però hi ha un detall especialment revelador i que té com a protagonista a Sandro, també arquitecte, malalt de càncer.
2: Vienen a Barcelona, rezan ante la tumba y al cabo de un tiempo me dicen: Osvaldo, ¿podrías ir a un restaurante? Porque viene este Sandro, este arquitecto, con 50 amigos a dar gracias a Gaudí. ¿Cómo que a dar gracias? Sí, porque parece ser que se ha curado. Toma ya. Total, que le conozco. Me da un fajo así de papeles de los médicos, claro, si los médicos no te lo justifican, por más que lo digas, hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Total, que cojo la documentación, a partir de ese momento se crea entre nosotros una gran amistad, ¿no? Y todo eso lo mando.
0: Místic, així definia el Papa Francesc Antoni Gaudí, és a dir, una persona amb una relació profunda amb Déu, fins al punt que aquesta experiència marcava tota la seva manera de viure. Per entendre-ho, cal entrar a la Sagrada Família, però no només per contemplar les torres o els vitralls. Cal baixar a la cripta, on descansa el seu cos. Allà, segons la Chiara Curti, arquitecta i experta en la vida i obra de Gaudí, cada pedra explica alguna cosa més que arquitectura.
3: Per ser una cripta, és molt sorprenent que estigui tota il·luminada, no?
4: Sí.
3: Que també això parla de moltes coses, perquè la cripta són el lloc com de la primera fe, en les catacumbes nasce la fe cristiana, no? Entonces la cripta un poc recuerda aquest ambient de les catacumbes i també és com el vientre de Maria, de hecho, també esto tiene este, la cripta suele tenir esta simbologia mariana.
0: De fet, Gaudí havia convertit la Sagrada Família en casa seva. La seva relació amb els obrers era constant. Escoltava la seva opinió, compartia el dia a dia amb ells i s'implicava en les seves dificultats. També organitzava activitats per als nens orfes, ajudava famílies i volia que aquell temple fos també un refugi per als qui tenien menys.
5: Lo que entiende es que casándose la vida de todos estos hombres pues se puede regularizar. Y él es padrino de muchísimos matrimonios. Pero cuando tú eliges a una persona como padrino de tu boda, es que eres amigo de verdad. O sea, entre toda la gente que conoces y el padrino, realmente alguien que tú has sentido que te ha acompañado.
0: I ara, el pròxim 10 de juny, el Papa Lleó XIV resarà davant la tomba d'Antoni Gaudí a la cripta de la Sagrada Família. Ho farà coincidint amb el centenari de la seva mort i amb la culminació de la Torre de Jesús, l'obra que ell només va poder imaginar. Fa 100 anys, Barcelona ja el va acomiadar com si fos un sant. Ara serà l'Església qui haurà de decidir si aquella intuïció popular acaba convertint-se definitivament en realitat.
6: Doncs demà arriba el Papa a Barcelona, però també passaran més coses que us explicarem després d'una petita pausa. Nova jornada de vaga dels professors que no estan d'acord amb el preacord amb Educació. Comença la selectivitat i els treballadors de les biblioteques continuen també en peu de guerra. De seguida ens ho explica la Mar Puerto.
7: La Linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
10: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
11: Lógico.
10: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
11: Lógico.
10: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
12: Lógico.
10: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
7: La Linterna.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat. Por un...

0: Ja sabeu que Nissan ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que podrien deixar al carrer a més de 200 persones als tres centres de Nissan a Catalunya, el 37% de la plantilla. Un ERO que, segons els treballadors, suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. Aquest cap de setmana ja s'han manifestat a Barcelona i des d'aquesta tarda la plantilla de Nissan Recanvis es concentra de forma indefinida a les portes del centre fins que la multinacional posi damunt de la taula un acord que sigui satisfactori. El Joan Carles Senllepes és el delegat sindical d'UGT de Nissan al centre de Recanvis. Joan Carles, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, si l'ERO es fa efectiu, això suposarà el tancament de facto del centre de Recanvis del Prat, oi? Amb més de 100 persones afectades i crec que es quedarien 12 persones a la planta. És
1: sí,
0: així?
1: De fet, sí, sí, això és un tancament, com nosaltres diem, encobert, perquè és inviable el fet de que quedin 12 persones. Ho han utilitzat pel fet de així s'estalvien els 6 mesos que tenen de preavís en cas de tancament, estan obligats per llei a fer-ho així, el fet de que quedin 12 persones en una situació bastant difícil, perquè evidentment aquí dintre d'aquestes instal·lacions són molts mils de metres quadrats, no, i unes instal·lacions molt grans com per deixar aquí només 12 persones. Aquestes 12 persones seran traslladades a unes altres dependències que té la companyia, doncs, per exemple, a Zona Franca.
0: Mm-hmm. Vosaltres, els sindicats, en tot moment heu defensat que aquest ERO no està justificat. I per vosaltres, una línia vermella és mantenir els llocs de feina?
1: Tal com a línia vermella, nosaltres el que estem parlant és que, veritablement, en temes, les tres causes que ha presentat l'empresa són econòmiques, productives i organitzatives, i nosaltres entenem que simplement es dona la causa organitzativa, que al final és una decisió de la companyia que ha decidit que sigui el centre de recanvi, com podia haver tirat el dau i caure en un altre lloc i haver dit que tancaven el magatzem d'Holanda en vez del nostre, i malauradament ens ha tocat el nostre. Amb la qual cosa, veritablement, som el centre que pitjor es porta allò de l'ERE, però deixa en una mala situació el tema dels dos centres que queden també tocats del principi. Amb la qual cosa, els propis companys dels altres dos centres pensen que això al final és una mort a fascicles.
0: Mm-hmm. No sé si considereu que esteu rebent prou suport de l'administració, crec que de l'Ajuntament del Prat sí, que us han fet costat aquesta tarda, però sí. Per part del govern, per exemple, fins a quin punt arriba la seva implicació?
1: A veure, el tema és que des d'un principi nosaltres, al no reconèixer per temes de amagar informació o de no donar la informació com tal de l'empresa, nosaltres no hem reconegut a l'inici del procés amb el temps i forma que sí que planteja l'empresa, dient que ell des del dia 11 de maig ja va començar el procés d'aquí de consultes, i aleshores estem convocats sempre per al Departament de Treball. Veritablement, avui hem tingut l'última reunió que hem tingut avui al matí, és veritat que l'administració està apretant, però sí que és veritat que, així com a Recanvi, estem reclamant el tema del manteniment dels llocs de feina, i si no, com a mínim, primer, com es va fer amb l'altre procés, primer tindríem que veure si veritablement els 211 treballadors i treballadores que estan afectats es poden minimitzar, i segon, en quines condicions es poden quedar aquelles persones, si hi ha una possibilitat de recol·locació o no. Aleshores, si es donés aquestes causes, després ja veuríem de parlar de les condicions. I l'empresa ho vol fer al revés. Primer vol parlar de les condicions i després, en tot cas, ja parlaria a veure si hi ha la possibilitat de recol·locar i de baixar aquest número d'afectats.
0: Mm-hmm. Arran d'aquest ERO, s'ha recordat molt, no, aquests dies, el procés de reindustrialització arran del tancament de la planta de la Zona Franca. No sé si plantegeu que es busquin solucions similars.
1: Correcte.
0: En aquest cas.
1: De fet, pensa que des del tancament de les plantes va haver un acord on aquest acord es va mantindre les condicions d'aplicació d'aquest expedient fins a juny del 2025. I, de fet, fins a març, és a dir, fa tres mesos, encara estava sortint gent amb les condicions aquestes d'aplicació de l'ERE del 2020. Aleshores, clar, companys que estaven a la taula del costat o que estaven treballant colze a colze amb aquests companys no podrien entendre que qualsevol treballador o treballadora dels centres afectats se'n vagi amb unes condicions diferents a aquelles. És el que està reclamat. Per això estem demanant la implicació de l'administració, perquè veritablement la companyia Nissan com a tal no és la que pot dir recol·loco gent a una altra empresa perquè no és la meva empresa, però sí que pot, l'administració sí que és veritat que té moltes empreses que estan depenent, entre elles l'Ebro, per exemple, d'ajudes, d'ajudes, d'apoyo institucional, i que tenen una sèrie de compromisos per poder accedir a aquestes ajudes i aquests diners que els hi poden arribar, i una d'elles és que tenen que fer una sèrie de contractacions. Aleshores, jo crec que aquí és on entra l'administració i on pot trobar aquestes oportunitats d'aquestes empreses, que sí que ho coneix l'administració, per veure si hi ha que la possibilitat de recol·locar, que a diferència de la zona franca, amb els tancaments del 2020, on eren quasi 1.000 persones que havia que recol·locar, ara aquí veritablement estaríem parlant entre 40 i 60 persones.
0: Avui, Joan Carles, inicieu aquesta protesta indefinida. No sé si teniu previst endurir les mobilitzacions d'ara en endavant.
1: Bé, nosaltres en principi entenem que mentre que encara no hagi acabat el procés de consultes, que acaba demà, encara tenim l'esperança de poder reconduir la situació i intentar que l'empresa s'ho repensi, vulgui parlar primer de les nostres condicions i després nosaltres parlaríem de les seves. Aleshores, fins aleshores, nosaltres encara no ens plantegem cap tipus més de mobilització que no sigui la d'estar de moment aquí amb la plantilla. Demà la traslladarem tota a la sede del Departament de Treball perquè estigui fent-nos costat davant de l'empresa i que així l'empresa vingui al sentit de la plantilla. I a partir de com acabem demà a les 12 de la nit, doncs aleshores ja suposo que tocaria reunir-nos i veure quines són les accions que hi ha d'aquí endavant.
0: Molt bé, Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT de Nissan, al centre de recanvis. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i seguirem de prop com acaba aquest expedient de regulació, si és possible la negociació, per evitar que es perdin tants llocs de feina, en aquest cas al centre de recanvis del Prat. Tindrem ocasió segur de tornar a parlar.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Joan Carles.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar-me.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
3: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM.
4: OVNI. Pero vamos a intentarlo.
5: Donde se habla de algo tremendo, y es que entre 1948 y 1950, dos instalaciones muy sensibles de los Estados Unidos en estado de alerta por la aparición constante de bolas de fuego verde.
4: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
2: Solo en Herrera en COPE.
6: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
7: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
8: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
6: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
7: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
6: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
7: Máster Universitario en Radio COPE.
6: Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 3930.
3: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
9: Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21, jo crec que és un bon moment, no?
10: Claro, bueno.
9: Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
3: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
11: Esports.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
12: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
2: Suscríbete.
3: COPE Catalunya i Andorra.
13: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
14: ¡Claro que sí!
13: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
15: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
13: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
16: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
13: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
17: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
13: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
10: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
11: Ya conocemos parte del sumario del caso de las cloacas. ¿Y qué nos encontramos de momento? Pues una sucia tubería que conecta Ferraz con Moncloa. La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo sucio que estaban haciendo las cloacas del PSOE.
2: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
10: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas COPE.
2: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.